0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Avui dediquem el nostre espai a una de les figures més importants de la història del jazz, el pianista canadenc Oscar Peterson, un músic conegut per la seva tècnica prodigiosa, el seu swing imparable i una capacitat única per dialogar amb altres gegants del gènere. Comencem aquest viatge l'any 1957. Obrim amb una col·laboració de somni. Quan el virtuosisme de Peterson es va trobar amb la veu i la trompeta de Louis Armstrong, el resultat va ser pura elegància. Escoltem You Go To My Head, un estàndard on el piano de Peterson bressola amb una delicadesa exquisita la veu de Satchmo.

la veu de Satchmo acompanyada del piano de l'Oscar Peterson, una elegància total. Entrem als anys 60, l'etapa més recordada de Peterson, amb el seu mític trio, acompanyat per Ray Brown al contrabaix i Herb Ellis a la guitarra, una autèntica màquina de fer swing. De l'àlbum Night Train, un dels discos de jazz més venuts de la història, recuperem dos moments d'aquest disc: l'energia directa de Sejam Blues i la profunditat espiritual de Hymn to Freedom, una peça que es va convertir en un himne del moviment pels drets civils.

Continuem amb el trio per escoltar una de les seves peces més celebrades, You Look Good to Me. Comença amb aquell icònic pizzicato de contrabaix i una melodia de piano que és senzillament la perfecció feta música.

Als anys 70, Peterson va continuar explorant nous formats, sovint tornant a l'essència del directe o als duets amb trompetistes de llegenda. Blues Etude, gravat en directe al London House de Chicago, Peterson es demostra per què li deien el Maharajà del teclat. Un desplegament de velocitat i precisió al costat de Joe Pass i Nils Henning Ørsted Petersen, el famós contrabaixista suec.

magnífic que estem escoltant Jazz and Blues Club avui aquí amb un especial dedicat a Oscar Peterson, un pianista magnífic, característic per uns duos exquisitament trobats. Ara el piano es torna percussió per rebre la trompeta exclusiva de Dizzy Gillespie. És difícil millorar alguns duets i en aquest cas es dona això, és impressionant. Just reinterpreten a més, allò per si faltava alguna cosa, Caravan, de Joan Tisol, en un exercici de virtuosisme compartit que treu l'alè. Disfrutem.

Molt bé, excel·lent parella amb la trompeta del Dizzy Gillespie. Però això no s'ha acabat, perquè encara que estem arribant al tram final del nostre programa, amb les col·laboracions de maduresa d'un Oscar Peterson que no va perdre mai la curiositat. L'any 1982 ens va deixar el disc Face to Face amb el trompetista Freddie Hubbard, un altre trompetista i quasi tan bo com el Dizzy Gillespie. D'aquest àlbum n'extraiem la hipnòtica versió del All Blues de Miles Davis i la rítmica Tipping, on el diàleg entre els dos solistes és d'una riquesa absoluta.

0: temps ens està tirant al damunt, però no ens en volem anar sense explicar-vos que una de les últimes formacions amb les que va tocar, o dels companys amb els que va tocar, l'Oscar Peterson, va ser un guitarrista suec, Ulf Wackenius. I en homenatge a les gravacions d'aquell moment, i bé, hi ha la possibilitat d'escoltar Ulf Wackenius en directe, acompanyant el nostre pianista Ignasi Terrassa el 20 de maig a les 19 hores a la Sala Jamboree. Pensem, dins el festival Mas i Mas, pensem que era prou important com per fer-ne referència avui, que estem dedicant aquest gran pianista. I us deixem amb aquesta música que ens servirà ja per despedir-nos.
1: De fet, el Wackenius va tocar amb el quartet de l'Oscar Peterson del 97 fins al 2007, que són molts anys.

0: sí, ens despedim. Això és Jazz and Blues Club.
1: Sí, i ja s'ha acabat per avui. Us deixem amb l'Ulf Wakenius i l'Oscar Peterson.
0: Només recordar-vos que la setmana que ve és Sant Jordi i farem un especial una mica més d'hora. No, em diuen que no. Ara, per un moment, el tècnic ens ha destirotat.
1: És que no li agrada.
0: Bé, farem un especial, doncs, com anava dient,
1: Lindy Hop.
0: Més d'hora, dedicat al Lindy Hop, a les grans orquestres de ball, i serà un especial de dues hores que començarà
1: a les 3 de la tarda fins a les 5.
0: Fins a les 5.
1: Que és l'hora de la migdiada, però no. Tots els ballarins esteu obligats a venir perquè hi haurà música de ball que us gastareu totes les soles a les sabates.
0: Bé, a reveure. I bon jazz.
1: Bon jazz.

Hola, hola, molt bona tarda. Aquí estem al Club dels Melòdics, que estan tocant les 5 de la tarda i ja toca de començar, no? Que avui és un dia, farem que sigui un dia especial. I mireu que tinc un projecte que serà un 2 de 2, perquè fa dies que estic treballant, però avui volia fer un homenatge a les mares. Per què? Doncs perquè sempre veiem a les mares com les mares, no? La mare com una cosa, però la mare ha sigut jove, la mare ha estat una nena, una adolescent, ha escoltat cançons que han parlat d'ella, li han dedicat cançons. Doncs això és el que farem avui, dedicar un programa a les nostres mares. I no és que sigui narcisista, però començo per mi per una cançó que m'agrada moltíssim i és dels Pets, de Bon Dia. I qui no recorda la vella Montserrat? Doncs aquí, a Ràdio Caldes, al Club dels Melòdics, la Montse Benítez dona començament a aquest homenatge a totes les mares i intentarem repassar el nom d'una part d'elles, és que són moltes.

I després d'aquest apoteòsic començament de programa en els pets i donant el bon dia, perquè aquí és bon dia tot el dia, doncs seguim amb moltes cançons que, no, que perquè surtin moltes no parlaré gaire, ¿vale? Ja sabeu que estem a Radio Caldes al 107.8, ens podeu escoltar a l'Alexa, podeu baixar l'aplicació i si no mitjançant l'ordinador i tot això, si ens estem al vostre costat, doncs vinga, seguim amb noms de mares. I no he trobat un de nom de la mare meva, però que quedi felicitada per ser el dia de la mare. Ara us deixo amb molta música i moltes bones cançons. Vinga, endavant, molt bona tarda i gràcies per deixar-me estar al vostre costat i jo poder estar al vostre.

Quin homenatge a les nostres mares des d'un punt de vista diferent, perquè sempre les veiem com a mare, i en aquest moment aquest programa vol donar el punt de vista de quan elles, que clar, jo parlo des de la meva edat, l'edat de la meva mare, l'edat de la gent que conec, no? N'hi ha molts d'altres, però és un homenatge superbonic. I continuem amb ell, i continuem a Itàlia, per cert. Hi ha una cançó que a mi empirra aquesta cançó, la veritat. La posi on la posi, jo la poso a cantar i a ballar, perquè quantes maries en tenim totes, si al final, cap i a la fi, moltes maries, sempre ho diem, Maria de los, Maria tal, doncs aquí seguim amb Maria i en el Club dels Melòdics a Ràdio Caldes i sent la vostra companyia, i no canvieu de dial, que no m'assabenti jo fins a mai, perquè sempre estem al vostre costat. Seguim amb qui recorda això de mamma Maria mamma. Ai, canto fatal, però ara comença la cançó i us farà goig.

Aquesta cançó de Julio Iglesias m'agradaria recordar que va ser una de les primeres cançons que va escriure Manuel Alejandro i que, per cert, no va ser per ell, sinó per un altre artista. I us deixo, seguim amb un dels nostres grans artistes que ens van deixar abans del que havia de ser. I us deixo en qui no recorda Noelia i aquest crit desgarrador de Noelia. Doncs aquí us deixo en Nino Bravo i Noelia.

Ui, que ja ha passat quasi ben bé una hora i ja acaba el programa. Espero haver fet un repàs per molts noms de mares i que no només les volem recordar com a mares, sinó com a dones, com a noies, com a adolescents, com a... Sentim que la mare com que no, no, no. La mare, abans de ser mare, ha sigut dona, ha sigut... I llavors això de vegades els fills ho oblidem. I això és el que he volgut recollir en aquest petit programa que dona espai aquí a Ràdio Caldes, desitjant que us hagi agradat moltíssim. Jo ho he fet amb molt de carinyo. Us encomano i us dic que d'aquí a 7 dies tornaré a estar i escolteu. Serà un programa d'aquests de Padre mio, Señor mío, però m'acomiado en una cançó que no pot estar fora de la nostra llista i també fora dels nostres favorits, com és Diango, i és la cançó que la dedica a la mare. I jo aprofito per dedicar-la a totes les mares. Les calderines que m'esteu escoltant, les que no sou calderines, que també m'esteu escoltant, i totes les mares del món. Aquesta cançó especialment per vosaltres i el nostre Diango, que ens canta la mare. D'aquí a 7 dies tornem i no, recordeu el meu consell, no deixeu de ser feliços, o almenys ho intenteu.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno. Un espacio que, entre otras cosas, habla sobre la historia y la música de grandes, grandes discos. Como siempre, vamos a estar con ustedes durante una hora en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monter y un servidor, Arán Márquez. Hoy en un programa un poco con agridulce, ¿eh?
1: És especial. Ja portem molts dies, ja. Tots els programes es van despedint.
0: Ja, és... Claro, porque claro, el Radio Calda tiene unas nuevas instalaciones fabulosas que, sí, por supuesto, están todos invitados este viernes.
1: Correcto, a partir de las 5, sí,
0: para
1: sí.
0: Para que conozcan el espacio y... Mm. Pero también este sitio tiene su encanto.
1: Sí, que es verdad, té les dues vessants. Tens una vessant que és trista, de marxes d'aquí.
0: Claro.
1: Però també és una vessant de felicitat perquè els estudis són molt xulos, tot serà nou.
0: Però bueno, yo estoy viendo las fotos que hay en la así como que... Okay. O sea, es que como que hay mucha historia también.
1: Sí, és veritat. Calma, això es va inaugurar l'any 1990.
0: Imagínate.
1: Estem parlant de 36 anys.
0: Y en mi caso particular yo estoy viniendo a este sitio desde el 2018.
1: Clar.
0: Sí, sí. Bueno, pero hay que mirar hacia adelante.
1: Mira, jo crec que tens raó, però com portis una setmana allà, t'oblidaràs d'això ja, perquè serà tan xulo que ja veuràs com fliparàs.
0: Vale.
1: Portem tots els programes que es van despedint. Tots allò més contents, més tristos, però tots ens anem despedint dels estudis que ha sigut casa nostra dels últims 36 anys, que són molts, eh?
0: Sí, tant.
1: Moltíssims. Okay. Vinga, va, comencem avui el Disco Eterno, avui amb una novetat de fa 4 dies, o sigui, més novetat quasi que és impossible.
0: Jo també tinc una novetat.
1: Sí? També de fa 4 dies o de menys?
0: Un poquito més.
1: Aquí t'he guanyat més jo. Okay. Ens escoltarem el nou senzill, és tan nou... que de veritat, i no acostumo a fer mai, no l'he escoltat. Per tant, és una sorpresa per mi també. Serà una sorpresa per mi. El nou senzill del gran Joan Dausà, que es diu Welcome to My Party. Escoltem-lo.
0: Monter.

0: Bueno, nada, acabamos de escuchar la canción Blinding Lights con el músico canadiense The Weeknd, que él estará de cumpleaños el próximo 16 de febrero. Este artista que ha venido un poco a volarle en la cabeza a mucha gente, ya que ha tenido éxitos importantes. Esta canción pertenece a su álbum del año 2020, After Hours.
1: Molt bé, doncs mira, ara no us posaré cap novetat, perquè no són noves, a mi ja sabeu que m'encanten, són les al·lèrgies al pol·len. Us posaré una cançó perquè aquest mes de febrer faran tres concerts molt especials. Els tres concerts ja estan ja totes les entrades esgotades. El dia 26 de febrer, el Heliogabal de Barcelona. El dia 27, un dia següent a la sala Vol. I el dia 28 és un lloc secret, ningú sap encara on es farà fins el dia abans. I això trobo que és una cosa que és xula.
0: Per ultrafans, no? Perquè...
1: Correcte, és una cosa que és xula i són tres dies, tres concerts, dia 26, 27 i 28, amb tot venut. Una gira express de les Al·lèrgiques al Pol·len, unes noies que m'encanten i que segurament cantaran cançons com aquesta que es diu, un títol molt complicat, Lo, Lo, Lo, Lo.

Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui dedicada als amants dels llibres, als autèntics companys de viatge que ens fan més suportable la nostra existència. I comencem amb aquest llibre, This Book is a Movie, una cullerada de literatura per les vostres orelles. Un instrumental dels Spoon, des del disc Girls Can Tell, les noies ho poden explicar millor, del 2001, Spoon.

our aspirations wrap up in books. Les nostres aspiracions embolicades amb llibres, amb els Belen Sebastian des de l'àlbum Dear Catastrophe Waitress del 2003. Continuem amb aquesta connexió literària, literada, amb els Broadcast, l'emissió de 1997. Un tema dedicat als amants dels llibres, Book Lovers.

Nit, obre't d'orelles, podrem trencar junts tota la música, fins i tot el teu receptor de ràdio.

Book of Lies, el llibre de les mentides amb The Fall. El Mark Smith des d'aquell àlbum editat en 1991. El Shift Work, el torn laboral que ens arribava a la connexió eclèctica amb els llibres. I aquests són els Rakes. Amb el seu llibre obert no expliquen gairebé res. Des d'aquest àlbum anomenat Capture Release, Captura i Alliberament 2005, The Rakes. Nothing.

contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Book of Stories. Cada dia escrivim una nova història amb els drums des del 2010, perdó. I ens seguim aquí a la connexió eclèctica atrapats en un llibre. Pressed in a book. Fent plans sense futur amb els Shins. Des del seu primer disc, Oh Invented World, el món invertit del 2001, The Shins.

Every day write a book. Cada dia escrivim el llibre sense final amb Elvis Costello i els Attractions. Aquest és el tema extret del disc Punch the Clock. Donant un cop de puny al rellotge, avancem aquí a la connexió eclèctica. Aquest tema és del 1983. I uns anys abans, al 1977, els Talking Heads vull dir, van llegir el llibre The Book I Read. Aquest és el llibre que va inspirar aquest tema entusiasta amb els Talking Heads, els caps parlants 77.

Good Book, Ezra Furman, un bon llibre recomanat per aquest autor, el Ezra Furman, vull dir, des de la banda sonora del film Sex Education del 2020. I ara sí, aquests són els Heptones, que abans ens han s'han relliscat i s'han marxat i ara tornen amb el seu Book of Rules, el llibre d'instruccions, el que ens marca tota la vida des de l'escola, tota una vida amb els Heptones des de 1973.

forget the scars, don't feel ashamed. Filling pages one by one in the warmth of other suns. Open Book, el meu amic José González explica les memòries de la nostra infantesa des de l'àlbum Vestiges and Claws, les vestigis i les urpes del 2015. I seguidament Paul Weller també dedica aquest tema als llibres, books, autèntics significats, és el seu àlbum The True Meanings, editat el 2018. Paul Weller, Books.

The Book of Love. El llibre de l'amor és llarg i avorrit, segons la Stephen Merritt, el vocalista de Magnetic Fields. Però és molt interessant quan ho llegeixen aquelles persones que estimem, com la Terry C. Tracy Thorn, la vocalista de Everything But the Girl. 8 anys després de l'original Book of Love, el va versionar el 2007 amb el seu àlbum Out of the Woods, allà fora al bosc, amb Tracy Thorn.

Book of Bringing, de Brenda Banhart. Abans de tancar la connexió eclèctica, ens refugiem als llibres. Aquest tema instrumental composat per el de Brenda Banhart el 2020. I aquí tanquem la connexió. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles. Aquest és el llibre dels dies, Book of Days. Amb la irlandesa Enya tanquem aquesta connexió. Un tema de 1991. Hi ha més temps que vida. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. Són les 7 i 5 minuts d'aquest dijous 9 d'abril del 2026 i a partir d'ara i fins a les 9 del vespre us convidem a formar part d'aquest Safareig, l'espai, la cita per conversar, per discutir, per parlar en general de tot una mica. Els Safareigs són, com deia, dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i també tot el que passa més enllà, tot el que ens pot afectar, tant si passa aquí com si passa a l'altra banda del món, però perquè d'alguna manera també hi tenim perspectiva i coses a dir des d'aquí, des de Caldes. Però també és el programa de debat polític, un programa que ens ha de permetre prendre el pols a l'actualitat política de Caldes i repassar, comentar també el que ha donat de si el darrer ple municipal, en aquesta ocasió un darrer ple municipal que pràcticament ningú se'n deu en recordar perquè fa dues setmanes i hem tingut una setmana santa pel mig que d'alguna manera ens ho allunya. Però sigui com sigui, el passat 26 de març va haver-hi ple municipal i també tindrem ocasió per parlar-ne. Abans de començar, però, com sempre, donem la benvinguda a les tertulianes d'aquesta setmana. Avui ens acompanyen la Maria Coll, periodista de Toscan. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: La Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Bona tarda.
2: Hola.
0: La Dana Ricard, periodista de BOTV. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I la Laia de Déu, periodista dels serveis informatius d'Ona Codinenca. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Benvingudes, gràcies per acompanyar-nos. Com ha anat la Setmana Santa? Heu pogut descansar, desconnectar de l'actualitat o no?
3: Jo seré tòpica, però curta.
4: Sí.
3: Molt curta.
4: Excessivament curta.
2: Sí, crec que buscàvem el sinònim i per això hi ha hagut aquest...
0: De com evitar dir el tòpic, no?
2: Sí.
3: Sí.
0: Però ja està. Hem tornat a la normalitat i a la realitat i a l'actualitat política, a una tertúlia política que avui té com a protagonista el líder d'Ara Caldes i cap de l'oposició, Joan Duran i Poble. Bona tarda, benvingut al Safareig i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bona tarda a tots i totes.
6: El Safareig, de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Per començar, elles ja ho saben, hi ha una tradició aquí al programa que és que s'ha d'entrar al Safareig i, com bé diu la tradició del Safareig, s'ha d'entrar doncs amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota, alguna cosa que vulgui aportar allò per començar a fer Safareig.
5: No us enganyaré, he escoltat els altres programes
0: i m'agradaria
5: que començaríem probablement per aquí, no? I ara, tornant de la feina, pensava... algun safareig crec que no us el puc aportar, no en tinc ara mateix, però sí una eina que penso que pot servir per fer safareig en el que és la línia de política municipal. Des d'Ara Caldes hem liderat una pàgina web que és caldes.enobert.cat, i allà pots contrastar programes electorals dels partits polítics que en tenien. El Partit Popular no en tenia, per tant no hi ha el seu programa en aquesta pàgina web, les mocions que s'han presentat al consistori, els plans que estan aprovats a nivell municipal, diferents elements que et permeten comparar fins i tot quines propostes comparteixen els mateixos partits. I aquí, com a safareig, si voleu, l'alcalde, quan el veu entrevistar aquí en el primer safareig...
0: Veig que ve amb els deures fets, eh?
3: Així m'agrada.
5: No ho sé. Comentava, no, el tema de la neteja de la riera, no? De la llera de la riera. Ara Caldes ho portava en el programa i no és que ens vulguem posar medalles, perquè crec que Caldes de medalles ja no en queden, sinó...
0: Comença fort.
5: No ho sé.
2: No li agrada gaire bé la Setmana Santa.
5: La Setmana Santa és una mica una enganyifa, perquè al final de festius, els que treballen de dilluns a divendres, dilluns de Pasqua i divendres sant.
3: Exacte.
5: I res més, no? Ara ja em perdo molt ràpid, ja ho veurem.
0: Parlava de les medalles i
5: exacte,
0: de la riera.
5: Sí, que el tema de la riera, Esquerra Republicana no ho portava en el seu programa, aquesta neteja de la riera. Portava altres temes, però l'eix de la riera, en tema de la concertació a nivell de municipis, de promoció econòmica a nivell de l'eix de la riera, Caldes, Palau, Solità i Plegamans i Santa Perpètua, em deixo algun municipi, però no portava aquest tema. Llavors jo entenc que l'alcalde es va confondre i va dir que ho portaven i no ho portaven. No sé si això serveix com a safareig o no, doncs jo aquí ho deixo.
0: Comença fort, reitero.
5: No ho sé, clar, no ho sé, és el meu tarannà, vull dir que al final jo parlo, intento parlar sempre amb respecte, com fem també en els plens, i a vegades ens trobem respostes que no són precisament des del meu punt de vista o des del nostre punt de vista. Sempre intentem parlar també en primera persona del plural, perquè al final és un projecte d'equip, de molta gent implicada, parlant de manera respectuosa, no ho sé.
0: Després entrarem en el tema de la transparència, perquè d'alguna manera és el que hi ha al darrere d'aquest portal, d'aquest aplicatiu, d'aquesta plataforma. Tindrem temps de parlar de transparència, perquè és un dels temes que també ha sortit en les últimes setmanes, però a mi avui m'agradaria començar amb una notícia que precisament és d'aquesta setmana, que és el fet de que s'ha fet públic, doncs, que ja l'han recollit com a cap de llista de la candidatura d'Ara Caldes per les properes eleccions municipals, una elecció que, pel que han explicat, doncs, ha estat per una àmplia majoria. Per tant, volia començar felicitant-lo per l'elecció.
5: Moltes gràcies.
0: No sé si està content, si amb ganes, si suposo que s'ho esperava. No podem dir això de quina sorpresa, no?
5: Clar, és un tema que em fa molta il·lusió. De fet, quan vam iniciar el projecte d'Ara Caldes fa 3 anys, a l'horitzó, evidentment, sabíem que no era el cap de 2 mesos de constituir el partit, no? I arrel d'aquest procés, de les primàries que ens marquen els estatuts d'Ara Caldes, presentar la voluntat de poder tornar a encapçalar la candidatura del nostre partit, i després de les votacions, doncs sí, l'ampli suport de totes les persones afiliades al nostre partit, i agrair aquí ja no només les persones que formen part d'Ara Caldes, sinó els veïns i les veïnes del municipi que t'ajuden, no? que t'empenyen fins i tot a dir, hosti, no tinc alternativa, hi hem de tornar, no? per ja, si fem aquest parlem d'aquest segon pas per intentar guanyar les eleccions.
0: S'ho va plantejar? Fer un pas al costat en algun moment? S'ho va plantejar durant aquest temps?
5: No m'he plantejat en cap moment. Sí que és intens, perquè al final combines la feina, la part professional, que és el que et permet viure o sobreviure, la família, el dia a dia, i llavors sumes les reunions que fem d'Ara Caldes o amb entitats, doncs sempre és a la tarda o de nit. Aquesta setmana, per exemple, ens vam reunir el dimarts, perquè el Barça jugava dimecres, o sigui que potser ens haguéssim pogut reunir dimecres. Ens vam reunir dimarts a la nit i a 10:45 llavors vés-te'n a dormir, perquè tens les poques neurones que et queden vives a la nit, doncs ben actives.
0: Segons ha explicat, la voluntat de la nova proposta és posar al centre les persones. Què vol dir això? Què significa respecte a la feina feta fins ara?
5: A nivell de la feina que està fent el govern?
0: D'Ara Caldes.
5: D'Ara Caldes, sí.
0: Dels projectes...
5: Per nosaltres, i una miqueta en el programa electoral que també tenim penjat en aquesta web, però la d'aracaldes.cat, al final el centre de les persones, pel benestar, per la qualitat de vida. Trobem a faltar molt tot el que és el dia a dia de manteniments, d'Albert Urbà... en contraposició de grans obres, projectes importants pel municipi, però que ens fan perdre aquesta part més del dia a dia, connexions amb els nuclis interurbans, les urbanitzacions, aquest dia a dia, no, treballar més temes de salut, una mobilitat molt més sostenible. Fa 3 anys que reclamem un pla de mobilitat i la Diputació... fem-ho a nivell municipal, gastem-nos calés i fem un bon pla de mobilitat tècnic que ens pugui reorganitzar una miqueta la situació que tenim ara mateix en el municipi, no? Hi ha carrers, carrer Vigues com a entrada, el carrer Balmes, la circulació és la que és i tenim reptes, aparcament, que s'han de posar a solució, i no em deixaré el carrer Oms ens parteix per 2 al municipi. I al final el que fa això, a part de partir-nos, és un risc de seguretat pels vehicles pesats. Jo ara vinc de casa meva i travesses, has d'anar amb molt de compte. I estem parlant de gent gran, infants, bicicletes...
0: És una carretera, al cap i a la fi.
5: És una carretera. Doncs aquí es podrien fer, a part d'esperar la variant de Sentmenat, mesures, per exemple, dissuasòries que ens permetin afluixar la velocitat i tot ser una mica més conscient del repte que tenim a nivell de municipi en el carrer Oms.
0: Ja té clar l'equip per la propera cita electoral, com encara està a les passaroles?
5: Bueno, hi ha moltes persones que espero poder comptar amb elles, evidentment, però també és veritat que falta un any per les eleccions, sí. Llavors. El que no volíem tampoc és esperar última hora, perquè al final, si tot ho planifiques, doncs penso que encara pots fer més bona feina i concretar, millorar el que era el nostre programa electoral de les polítiques públiques que no s'han desenvolupat. Sí, hi anem pensant. Jo penso que les dues coses es poden fer en paral·lel i bé, ens hi estem posant.
0: Què ha après fins ara?
5: Hi ha una part de que entenc que d'emportar-t'ho tot com una part personal i al final tu ets un representant polític i és el portaveu, el Joan Duran és el portaveu d'Aracaldes i a vegades saber separar això, aquesta funció, dir, com a cap de l'oposició, com a portaveu d'Aracaldes, saber separar-ho, no? Jo penso que aquest és un exercici a fer, no? I evidentment si tu fas oposició, fiscalitzes l'acció o inacció del govern, doncs és lògic que d'on de les dades les tomen, no? Penso que aquest és un exercici que he fet, que s'ha de fer i no ho sé, penso que ens en sortirem i que ho anirem tolerant tot molt millor.
0: Aquesta setmana firmaven declaracions a Ràdio Caldes que el grup municipal manté com a prioritat fer una oposició rigorosa i constructiva. Durant tots aquests anys, de fet, s'ha vist d'alguna manera com s'han anat allunyant constantment del conflicte i de l'enfrontament durant les sessions plenàries. Creu que això els pot perjudicar per aquells votants que esperaven una oposició més valenta, més combativa?
5: Potser són les crítiques que hem rebut més a nivell de veïns, no? Més contundència. Jo crec que no és el nostre tarannà. Les coses es poden dir de moltes maneres i penso que el mantenir aquest to ha fet fins i tot perdre els papers en algun moment a algun regidor de govern, no? No canviarem, perquè penso que forma part de l'essència d'Aracaldes. Al final estem parlant sempre de dades, de contrastar, i per molt que hi hagin retrets de populistes, a negacionistes del canvi climàtic, és igual, o que som el PP, o que som altres partits, és igual, o sigui que som la dreta, perquè som els de les retallades, clar, ho hem sentit una mica ja tot. Llavors, al final, l'esquena es va fent forta i això ho vas tolerant, no?
0: Precisament parlava ara d'un dels conceptes que més s'ha repetit en les últimes sessions plenàries i en els últims mesos de forma reiterada des de l'equip de govern i especialment des d'Esquerra se'ls ha acusat de populistes. L'últim exemple va ser precisament en el darrer ple municipal per part del regidor Jordi Martín.
1: Aquesta iniciativa ha rebut dues mencions internacionals i ara s'inicia la fase 3 que, amb 8 noves instal·lacions, donarà cobertura a totes les urbanitzacions del municipi. Davant d'una recollida de firmes contra la Seu de Caldes, amb afirmacions falses, que representa la por i el negacionisme, el govern de Caldes de Montbui escull l'esperança i la lluita contra el canvi climàtic, encapçalant polítiques que s'alineen amb els valors d'ecologia, sostenibilitat i republicanisme.
0: En aquest cas parlava de la CEL contra el canvi climàtic. En una altra ocasió, que va ser precisament en el ple municipal d'aquesta setmana, se'ls va acusar directament de populistes quan s'estava debatent sobre la moció, en aquest cas, de suport als barris interurbans i vostè els va acusar d'haver anat fins al barri del Farell per arrencar els cables de l'enllumenat i això va ser el que el va respondre.
4: Sorprès moltíssim les paraules del regidor senyor Joan Duran respecte que es van arrencar de mala manera amb uns cables. El que es va fer és es va desconnectar l'electricitat dels quadres elèctrics. En cap cas, senyor Duran, en cap cas es van arrencar els cables de mala manera. Jo és que, de veritat, vostès han dit abans que el ple era un circ. A mi em sembla dir aquí en el plenari que funcionaris municipals o que alguna empresa contratada per l'Ajuntament ha anat a arrencar els cables de mala manera, em sembla d'un populisme de llibre. De llibre, senyor Duran. D'un populisme de llibre.
0: Són populistes?
5: Jo crec que no. Al final, cadascú reivindica el que considera just i pensem que no podem estar aprovant una moció que intenta, sobretot a Caldes tenim les, totes les 8 urbanitzacions recepcionades, vull dir que no és un problema que tinguem a la zona, no? Però tenim aquesta part de la zona rústica amb sòl no urbanitzable del Farell, la part oriental, no occidental, perdó, del Farell, i llavors estem aprovant aquesta moció amb urbanitzacions, amb dèficits urbanístics, és amb sòl rústic i és difícil poder fer coses, però si el canvi del pla al POUM va ser el 2003, per què fins al 2023 o 2024 es va poder mantenir aquesta xarxa de llum? Per què ara s'arrenquen els cables, s'han arrencat els cables?
0: Segons el regidor, no.
5: Segons el regidor, no, però segons la informació que nosaltres hem rebut de diferents veïns i veïnes de Caldes, doncs confiem en la paraula d'aquests veïns i per això ho reivindiquem.
0: El molesta quan l'acusen de populista?
5: No és agradable. No és agradable. Podríem passar de la política i fer altres coses, no? Al final és un compromís i una responsabilitat que assumim com a veïns i veïnes de Caldes. Però també, per altra banda, al final el que t'estàs trobant és... Bueno, potser sí que no tenen on agafar-nos i llavors doncs, els retrets són gratuïts i més senzills de donar.
0: Se senten maltractats per l'equip de govern?
5: No, en cap cas ens... jo penso que hi ha cordialitat i sí que hi ha moments aquestes petites espurnes que esclaten quan hi ha desavinences. Som un grup, penso que propositiu, i en cap moment se'ns pot tillar de populistes quan hem votat a favor de molts dels punts que s'aproven a cada ple, bàsicament perquè són punts de caràcter tècnic que al final el que requereixen és, doncs, si s'ha de canviar un tram de clavegram, doncs es canvia i evidentment votem a favor. I d'aquests exemples, bé, només cal que la gent pugui escoltar o veure els plens.
0: Hi ha bon rotllo amb l'equip de govern?
5: Hi ha regidors de l'equip i regidores de l'equip de govern que hi ha bon rotllo, i hi ha d'altres que no és que hi hagi bon rotllo o mal rotllo, és que directament no hi ha pràcticament rotllo. Relació. No hi ha rotllo, exacte.
0: I amb l'oposició? Amb la resta de l'oposició?
5: Bé, potser sí que hi ha una mica més de cordialitat, tot i que a vegades també, per exemple, amb el regidor Suárez també hi ha temes que xoquem. De vegades pensem, un dia ho diré en directe, que el regidor Suárez només falta que li donguin, que l'avalin dos militants d'Esquerra Republicana perquè es faci d'Esquerra.
0: Què vol dir?
5: Que tot el que proposa a nivell de govern a Esquerra, doncs el senyor Suárez ho recolza.
0: Però això és bo o és dolent?
5: No sé si és el seu criteri, no, això no, jo no hi entraré.
0: Segons l'últim ple, és perquè el regidor Suárez va veure els tècnics i fa un treball polític que no fa ara Caldes.
5: Sí, aquest és un altre tema, no? Jo us he comentat, no? Combinar feina, família i política és complex, però si ens hem posat és perquè pensem que podem fer-ho. A nosaltres, primera, perquè no se'ns va convocar per poder treballar, no recordo quin dels temes era els que es va parlar això.
0: Això era per una rescissió d'una licitació amb el manteniment
5: de l'enllumenat públic. Exacte, tres contractes que estaven junts, ara per separat, cert. Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
0: Però això vol dir,
5: és
0: això complicat. Vol dir que se'l va convocar ell, el regidor del PP? I a vostè
5: no,
0: o el PSC no, tampoc? Perquè
5: no ho sé, però
0: no ho han preguntat.
5: Dels 8 regidors de l'oposició, 6 estem treballant. Llavors, sempre és important, no? I podem parlar de un pla estratègic, horitzó compartit, podem parlar de política compartida i buscar el consens, és molt fàcil dir les paraules, però llavors això ho hem de traslladar als fets. No se'ns ha convocat per explicar aquest tema. De fet, aquest tema... d'aquesta licitació de l'enllumenat, temes de manteniments, d'actes i celebracions, aquest tema ve de temps. El regidor llavors va demanar que havia sigut una errada, amb això no hi entrarem, que havia quedat deserta la licitació, no s'havia fet cap licitació d'aquest tema, no? De separar aquesta concessió, aquesta licitació.
0: M'ha anat molt bé que parli de l'horitzó 2032, perquè precisament a l'últim ple va acusar l'equip de govern, com ja hem comentat abans, de falta de transparència.
7: Volem expressar el nostre malestar per la manca de transparència del govern, que no ens ha volgut facilitar les dades, totalment anònimes, dels resultats de l'enquesta que es va dur a terme del 9 al 22 de febrer. Unes dades que hem reclamat en tres ocasions, el 2 i el 6 de març, i la darrera justament ahir, a la sessió de presentació de la diagnosi d'aquest pla estratègic. Si no hi ha res a amagar, per què no se'ns comparteixen aquestes dades?
0: La queixa, com dèiem, fer referència a aquesta enquesta ciutadana Horitzó 2032. Estem a 9 d'abril. Ja els han fet arribar aquestes dades?
5: A part del que estava molt encostipat el dia del ple, jo penso que es nota molt la congestió, no ens les han fet arribar. Sí que ens han donat de marge amb les dades que ja teníem a nivell de la diagnosi completa. Nosaltres ho hem tornat a reclamar per quarta vegada, no hem tingut resposta. No sé per quin motiu l'alcalde no ens ho vol compartir. Nosaltres el que estem demanant bàsicament és les dades de les 800 i escaig, 850, no recordo la xifra exacta, les dades en brut, sense cuinar, d'aquestes enquestes que els veïns i veïnes, i no sé qui més, pogués la pogués respondre, no?, per poder-la analitzar. Al final, quin motiu? Sí, volem saber què és el que pensa els veïns de Caldes i volem analitzar-ho des de la nostra manera, no?, des del nostre equip. Res més que això. No sé quin motiu, la informació és poder, no sé quina justificació hi pot haver-hi al darrere. Penso que és una justificació ben subjectiva i no hi ha res més a dir. Si no es les volen compartir, nosaltres el que estem fent, i un parell de companys de l'equip el que han estat fent, és una comparativa del que va ser el pla estratègic 2015 amb aquestes dades. Són dades que ens marquen diferents temes que a nivell de valoració ciutadana, de la ciutadania, han anat empitjorant. Llavors,
0: Per exemple,
5: estic buscant, sí,
0: porta moltes dades, ha fet molt la feina,
5: sí, sí. L'informe, dades. El que intentarem és que no se'ns digui populistes. Per exemple, a nivell de qualitat de vida i de serveis, en el

0: premsa per poder-ho explicar bé. Són dades molt fresques que hem d'acabar de treballar, i en canvi, per exemple, no tot és negatiu, evidentment, a nivell d'atracció i qualitat turística, la percepció de la ciutadania amb aquesta comparació de les dues diagnosis hem millorat. A nivell del patrimoni històric, alguna petita empitjorament, però Caldes és un poble genial, no? Al final d'aquí tots els que estem aquí ens l'estimem molt, i l'única cosa que estem buscant aquí és poder millorar el nostre poble, perquè al final és el que ens estimem.
1: Però creu que hi ha alguna mena de cuina creativa en aquestes dades, o que s'hagin pogut alterar per afavorir un resultat o un altre?
0: No ho crec. Per tant, de fet, a l'última reunió que se'ns va presentar aquesta diagnosi, el regidor Jaume Balart, la regidora Roser Xalabarder, el regidor Armando Cañizares i no sé ara qui em deixaré, el Javier Suárez, no l'he comentat, doncs nosaltres vam dir que l'empresa que ha guanyat aquest concurs per poder desenvolupar aquest projecte, que estava fent molt bona feina. Moltes vegades ens hem trobat també que a nivell d'ajuntament, quan nosaltres fem una crítica, sembla que estiguem criticant a l'equip tècnic, els funcionaris i els treballadors i treballadores de l'ajuntament. En cap cas estem fent això. Tothom s'equivoca, evidentment, nosaltres els primers, si voleu, però no ho sé, no estem pas criticant. Soc politòleg de formació, és un tema que m'apassiona, potser li poso un punt més d'exigència, però res més que això. Les dades, doneu-nos feina, a que ens converteixin les dades, no?
1: Estem a la recta final de la legislatura ja. Satisfet de la feina feta fins ara?
0: Sí.
1: S'esperava que podria aconseguir més coses?
0: Sí, clar, sempre que ho intentes, no? De fet, vam votar a favor del pla d'actuació municipal perquè es van incloure les nostres propostes. Hem fet propostes a tots els pressupostos, algunes s'han inclòs, però també és veritat que els pressupostos, al final del que es pressuposta, el que s'executa, sempre hi ha un biaix important. Hi ha temes que surten que requeriran una despesa important, i llavors hi haurà altres temes que no es podran fer, executar, però no sé, pensem sí que es podrien haver fet moltes més coses.
1: Si haguéssim de destacar, per exemple, alguna cosa que hagin aconseguit durant aquesta, el que portem de legislatura, del que se sentim satisfets, especialment satisfets, quina destacaria?
0: Diferents mocions. S'han aprovat diferents mocions al ple, que al final és un tema mandatori, i si no es pot desenvolupar o no les han desenvolupat fins ara, doncs no quedaran en paper mullat o quedar tancades en un calaix de l'Ajuntament, i és un tema que nosaltres assumim el compromís de poder-les desenvolupar. Refugis climàtics, renaturalització d'espais de la zona urbana. Tenim un entorn natural fantàstic, però falta verd urbà al municipi. Hi ha unes dades de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, que marca que hi hauria d'haver una relació de 3 persones per arbre, i a Caldes estem, no recordo la xifra, però estem lluny d'aquesta xifra. Hem de lluitar per aquí, hem de lluitar per tenir uns corredors verds que ens acostin a les escoles, a les places, que hi hagin molts més arbres. Però hi ha altres mocions. S'ha avançat més, per exemple, amb la moció de la mobilitat escolar sostenible. Sempre faltaran més coses,
1: I des de no me n'ha destacat una, me n'ha dit moltes. Una, quina destacaria? D'alguna cosa que hagin aconseguit, que hagi sortit bé gràcies a la feina feta des d'ara a Caldes?
0: Hi ha la part econòmica, també. Hi ha una economia sanejada, i nosaltres vam posar molt l'accent quan l'IBI 2024 va augmentar un 16%, i sí que és veritat que al final no és perquè nosaltres aconseguim res, sinó és l'esforç de tots els veïns i les veïnes de poder resituar això, encara que impliqués, per exemple, 2 anys sense inversions en fons propis, que això és el que notem, per exemple, potser a les voreres, o l'estat lamentable de la majoria dels parcs de tot el municipi, no només del que és el nucli urbà. potser aquesta part, no? La part més econòmica a l'inici va marcar de dir aquí ens hem d'estrenyar el cinturó, i al final si no es demanava crèdit era perquè a nivell d'estalvi net no n'hi havia suficient com per poder demanar aquest crèdit i fer aquestes inversions necessàries que aquest any per sort sí que preveiem i esperem que es puguin dur a terme.
1: Pot dir alguna cosa que consideri que l'equip de govern ha fet bé aquesta legislatura?
0: N'hi hauran moltes de coses.
1: Destaquin alguna.
0: Una en concret...
1: Li costa més.
0: Em costa més, és curiós. És la funció aquesta d'oposició. No, però, clar, hi ha molts dels punts, la majoria dels punts els hem recolzat, no? Per exemple, el tema de la C-59, jo crec que era important, no?, que anéssim totes les forces polítiques en la mateixa direcció, tot i que per nosaltres, per exemple, la rotonda d'entrada a Can Valls-Torrenagrell havia de ser soterrada, perquè... per molt que hauria de millorar i molt tot el que és transport públic, el transport col·lectiu a nivell de bus, perquè si no allò serà un embut desastrós, doncs vinga, som-hi i ho recolzem, no? I penso que ja no tant la foto, les fotos en són bastant indiferents, però sí que es vegi que tot el consistori, els 17 càrrecs electes del municipi ja estan a favor, penso que això sí que és important i és el que hauríem d'intentar fer amb molts temes importants de municipi i de poble, no?
1: I quina destacaria de les que han fet malament?
0: Mira, hi ha tot aquest tema, el tema de la mobilitat. És un tema que jo penso que és important, i llavors el tema del manteniment, en dic dos. El tema del manteniment dels parcs, el tenir cura, no?, de tots aquests espais, penso que seria un dels principals retrets que podríem fer a l'equip de govern.
1: D'aquí pràcticament un any, al maig del 2027, hi ha la cita electoral a les eleccions municipals. Falta molt encara, ja ho hem comentat, però d'alguna manera les peces es comencen a posicionar. Amb quines expectatives afronta aquestes eleccions? Perquè d'alguna manera en les anteriors van ser la gran sorpresa del resultat electoral, acabaven d'aparèixer i es van situar com la principal formació a l'oposició amb 4 regidors. Creu que aquest bon resultat de fa 4 anys va ser fruit de l'efecte novetat i que ara s'esvairà, o han vingut per quedar-se i per créixer?
0: Hem vingut per quedar-nos i créixer. Doncs gràcies per posar-nos sobre la taula.
1: Per tant, no hi ha efecte, no hi haurà efecte novetat? No s'esvairà?
0: Jo crec que no, com es diu, un suflé, no? Jo penso que no.
1: Fes servir molt aquesta paraula durant el procés, eh?
0: Sí.
1: La tornem a recuperar.
0: No, jo tenim la sensació i el que respirem, pot haver-hi un biaix, evidentment. És molt difícil que la gent et pugui parar pel carrer i t'interpel·li i et critiqui, no? És complex això, però sí que tenim la percepció que el projecte d'Ara Caldes és el projecte de molts veïns i veïnes de Caldes. La política s'ha de regenerar de tant en tant, i jo tenim la sensació, jo personalment, de que després de seran, diria que són 16 anys del govern d'Esquerra Republicana, és moment d'un canvi al nostre poble.
1: M'agrada que faci servir el concepte regeneració, perquè tot apunta que el nou consistori serà igual o més fragmentat que el
0: però,
1: que tenim.
0: Però això no és jo no ho veig com un tema negatiu. Pot ser que sigui més complex arribar a acords, són més hores de feina, però al final la pluralitat és un tema, més gent que se sentirà representada a nivell del consistori, no? Al contrari, al final el que fa això és lluitar contra la desafecció política. Hauríem d'intentar, i m'hi poso a dins del paquet, de no fer la política que intentar crear un oasi de política municipal de Caldes, que si tothom té les seves idees, els seus partits, els seus objectius, el seu tarannà també, això per això entenc jo que a vegades també xoquem amb segons qui, intentar de buscar, arribar a acords de municipi i planificar, preveure quins són els reptes que podem tenir a nivell de poble i anar més a la una del que estem anant. I si és un consistori doncs més plural, per què no? I penso que ha de ser un tema positiu.
1: Jo destacava el tema de la fragmentació bàsicament perquè això es farà que sigui molt important l'endemà d'aquestes eleccions, perquè segons com quedi s'hauran de començar a configurar els pactes per formar govern. Ara fa unes setmanes va venir aquí al programa la líder de Junts, Roser Xalabarder, que d'alguna manera, ja riuen, s'hi va posar bastant bé a buscar altres aliances més enllà d'Esquerra, i no sé per què sonava per allà ara Caldes.
2: Si tenim manera d'intervenir i necessitem algun partit polític, veurem amb qui pactem. A mi m'agraden les coses noves, perquè nosaltres som molt noves. Crec que necessitem idees fresques. Jo crec que hi haurà molta participació de partits polítics diferents aquí a Caldes i veurem el que passa. Pot ser interessant l'any 2027.
3: Fem l'entrada d'Aliança Catalana a l'Ajuntament?
2: Jo no crec que Caldes vingui. Entrar a la política de Caldes de Montbui és a molta gent li fa por. Em tornaré a presentar per això, perquè crec que els propers 4 anys, no hi crec en més de 8 anys, creiem que podrem fer coses maques per Caldes.
4: Però amb ara Caldes?
2: Amb ara Caldes? Sí, ja ho he dit abans, depèn de com vagin les negociacions i de com vagin les eleccions.
1: Li torna la floreta o no?
0: No, al final el resultat de les eleccions serà, sí, això és veritat, serà el que serà, i llavors s'haurà de valorar amb qui es parla i es pacta, però estem a un any vista d'això. Hi ha, a part d'aquesta política ficció, que és el que ens agrada més a tots i totes, eh? jo sóc el primer, però com que estic a l'altra part, intentaré tirar pilotes fora, però dependrà també de molts factors externs del municipi. Si hi ha altres eleccions nacionals, estatals, quina serà la conjuntura a nivell mundial, tot això d'alguna manera afecta el que és el... Com comentaves, no, Xavi, a l'inici de la presentació del safareig d'avui, no? Parlar de política municipal, del poble, però que tot ens afecta, no? Està tot interrelacionat. Veurem què hi passa, quin és l'escenari. Evidentment que hi ha partits amb qui no, penso que no hi ha d'haver-hi cap tipus de negociació, si és que n'hi ha alguns altres, per exemple, que es presenten a Caldes, que espero que no, que aquests sí que no vinguin, perquè no ens aportaran res, al contrari.
1: Jo parlava de regeneració, Roser Xalabarder parlava de coses noves i fresques.
0: No, més nous ho som. Clar, el partit es va crear el març del 2023. Junts tampoc és que tingui molts anys, però veiem la tradició més de Convergència Democràtica de Catalunya, i Esquerra Republicana, evidentment, sí que té molta més història, no? Per prop dels 100 anys d'història. I el Partit Socialista encara més. No?
1: Per tant, no es veuen fent aquesta política ficció, fent un govern ara junts, si les sumes donen?
0: És un dels molts escenaris que hi ha, no molts tampoc, d'un dels quants, dels tants escenaris que hi ha sobre la taula.
1: Però dels que li agrada o dels que no li agrada?
0: Em va insistint, eh?
5: Clar, no hi pots respondre, eh?
0: És que no és un tema que haguem valorat. Al final parlem de polítiques públiques, què està fent el govern, i jo penso que, a part del tarannà de les persones que formin cada equip, que pot ser que canviïn una mica o molt de cara a l'any que ve, què porta cada partit i de quina manera poden casar i quins resultats té cada força per poder arribar a una entesa en un govern de coalició.
1: Laia.
6: Clar, jo sóc d'aquestes que li agrada la política ficció, i abans, i fa poc, has parlat, no, de partits amb els quals no tindries relació. Quins partits serien en el cas de que entressin
0: que
6: nous partits?
0: Que arribessin Aliança Catalana i Vox, evidentment. No cal parlar-hi.
7: Aquestes són les úniques línies vermelles?
0: Clar, depèn també de quin regidor o regidora o regidors, regidores tingui, per exemple, el Partit Popular. Jo no entraré a cap govern en què hi hagi un regidor del Partit Popular. Això ho tinc claríssim. I jo crec que és un tema, no ho hem parlat ni en el nostre grup, perquè és un tema evident que nosaltres no ni ens plantegem.
1: Per tant, doncs, si fem el titular periodístic, seria ara Caldes no descarta un govern amb Esquerra.
0: Jo penso que la... Molt bé, bona girada. Jo crec que la ciutadania li costaria molt d'entendre. Ens hauríem d'explicar molt bé.
1: Qui?
6: Per què?
0: Per què? Perquè al final nosaltres ens presentem com una alternativa de fer un canvi a nivell de municipi, de regenerar aquesta política perquè poden sortir idees noves, projectes nous. És el sacsejar, mira, de la Roser Chalabarder en campanya 2023. Però penso que costaria, no? I al final estem parlant de tarannàs, jo tinc la sensació que diferents, i aquí sí que no entrarem, cadascú té el seu tarannà i cadascú valora cadascú de la manera que considera, no? Això sí que és ben subjectiu.
1: Només parlem de tarannàs o també hi ha alguna mena d'afinitat ja personal o política?
0: Amb qui?
1: Amb els representants d'altres formacions, per exemple, amb Esquerra.
0: És que considero que no tinc mala relació amb cap dels regidors o regidores d'Esquerra Republicana. Podem diferir d'idees, de propostes, però és que mala relació, hi ha cordialitat, això és innegable.
1: Dana.
7: Val, perdoneu que continuem amb la política ficció, sí, sí. Però al principi deia...
0: Això m'ho temia, Dana?
7: És més divertit.
0: Sí.
7: Al principi deia no, aquesta ambició de fer un pas més enllà, que ja han comunicat també amb l'anunci de la seva candidatura, de poder governar, però també plantejava un escenari amb un ple més fragmentat. Per tant, en aquesta circumstància seria molt probable necessitar aquest acord, aquest pacte, un govern amb coalició. Com se l'imaginen, i més després d'això, d'aquestes afinitats que també recuperaves ara, Xavi, que al principi també se li ha demanat amb la resta de grups.
0: Estem parlant de governs de coalició. Hi ha un escenari també de governs de majoria absoluta. El sostre no el marca ningú, el sostre el marquen els veïns i veïnes de cada municipi.
4: L'aspiració de l'alcaldes quin és?
0: Toquem de peus a terra. La nostra aspiració és guanyar les eleccions. Penso que seria un segon pas molt positiu.
4: Però sí. Com ho faran per tenir el govern?
7: Clar.
0: Com ho farem per tenir govern? És que jo també em repetiré amb el que... Penso que tinc un to molt conciliador. De fet, aquest és potser un dels retrets que se'ns ha fet, no? De dir, heu de fotre més canya en els plens a on sigui, no? Bueno, aquest to conciliador, si hi ha més formacions amb representació municipal, que això és un altre escenari que ja veurem si succeeix o no. Doncs penso que es podran arribar a acords, i si no, també es pot treballar amb un govern en minoria, si és un govern format per 6, 7, 8 regidors. També és una opció. Més feina, més complex? Evidentment que sí, però és una opció, un escenari que nosaltres sí que contemplem.
1: Considera que arribarà ara Aliança Catalana a Caldes?
0: No ho sé, jo tinc la sensació que no, i espero i confio que no. Perquè no, bueno, tot el que pugui ser xenofòbia, racisme, per molt que es defensi la nostra llengua pròpia, jo penso que Caldes no hauria de tenir-hi lloc. Per això el tema de l'oasi, Calderí, jo penso que estaria bé poder-lo aconseguir.
1: Un punt utòpic, bucòlic, això de l'oasi, d'aïllar-se del que passa...
0: Sí, clar, hi ha la part aquesta més emocional, no? De com m'agradaria a mi, com ens imaginem a Caldes. Però per què no? Podem lluitar-ho, i si els representants que hi ha o els que es puguin presentar, doncs presenten uns programes electorals ben parits i un bon equip, bueno, potser evitem que entrin aquestes forces que no polítiques que no ens aportarien res.
4: Un govern d'unitat múltiple, de geometria variable, però un govern d'unitat.
0: Estan bé aquests conceptes.
4: No?
5: Sí. Home, com
4: no, no. Jo vaig punxar.
0: M'agrada.
4: I també m'agradaria que parlés d'altres conceptes que han sortit i que m'agradaria anar aprofundint més, no? Però no ho sé, si aquest govern d'unitat seria una opció plausible. En aquesta manera de regenerar la política i aquests conceptes que vol trencar, no? També amb les formes de fer polítiques que entenc que té ara Caldes, no? És a dir, de fugir.
0: Hi ha la dicotomia entre la part idealista i la part pragmàtica.
4: Exacte.
0: No? Si estem a dins, podem desenvolupar més el nostre programa electoral, però potser per ideals no ens podem casar amb segons qui. És un tema no del portaveu o del candidat d'Ara Caldes a les eleccions municipals de l'any que ve. És un tema d'Ara Caldes, i no és que em vulgui escurar ara amb els meus companys i companyes sí, de partit. Ho fa. Sí, ho faig. Vale. Però jo crec que és un tema que haurem de valorar bé entre tots i totes i veure quina és la percepció de la gent del municipi. Què preval? Aquesta part més de l'ideari, del focus que nosaltres posem bàsicament a Caldes, al nostre municipi, però sense deixar de banda el nostre país, no? Que també hi hem insistit bastant amb el tema de la llengua, no? Per exemple, amb el català, o ens anem més a la part pràctica, personalment a mi em costaria.
1: Si hem de posar etiquetes, si hem de posar...
8: Digues. No, Xavi, digues.
1: Si hem de posar etiquetes, perquè això al principi, quan va néixer a Caldes, dos mesos, tres mesos abans de les eleccions, el 2023, tothom volia classificar ara Caldes. Sí. Ara Caldes, què és? D'esquerres, de dretes, de centre? És l'hereu de PDeCAT, Unió... què és ara Caldes?
0: Ara Caldes és un partit municipalista amb un equip divers, jo penso que potent. Els meus companys i companyes no volen que això que ho digui, però jo ho sento, si no, posar-se al davant d'un partit i encapçalar una llista penso que és un repte majúscul i una responsabilitat molt, molt gran. Però aquestes etiquetes, jo el que dic sempre és que la gent ens miri les nostres intervencions en els plens, el nostre programa electoral, i que llavors pugui jutjar el que és Ara Caldes és un partit independentista, ho posa al programa, és un partit que aposta d'una manera transversal per tot el que és la sostenibilitat, la perspectiva de gènere a totes les polítiques, el benestar, la salut, polítiques d'habitatge que no s'estan fent. Hi ha informes de la Diputació de Barcelona, també són unes dades que portava, i es podrien fer moltes més coses a nivell d'habitatge, per exemple, no? Això és Ara Caldes. Penso que a vegades les etiquetes ens poden classificar i allunyar-nos de possibles pactes, tot i que ja us he dit abans, sí, sóc més per com és el candidat Joan Donant i Poble, és la part més aquesta d'emocional, més d'ideari, no?
8: Mira, m'ha anat molt bé aquesta pregunta que has fet ara, perquè li volia preguntar si ara que parlava també que s'hauran de veure moltes opcions i que veure què passarà a nivell també polític, doncs mundial o espanyol o també aquí a Catalunya, si li, no sé si li fa por o si pensa que no tenir un suport d'un partit darrere, com doncs sí que el tenen la majoria de partits, com dèiem ara, no? Junts o el PSC o Esquerra, doncs si això creu que li pot jugar a favor, si li pot jugar en contra, i també una mica del tema aquest de novetat, si bueno, relacionat amb això, si creu que la novetat li va anar bé i ara doncs, el poder no tenir un partit darrere que no tinguin tan clau, que la gent s'hagi de mirar concretament el partit electoral d'això electoral d'Ara Caldes, no sé si el programa exacte, sí. No sé si li sortirà a favor, si li sortirà en contra, què pensa?
0: Ja, tenim la sensació que al final, si, no sé, per exemple, l'alcalde és vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, no? Que aquí també va haver-hi una confrontació d'acord. Però al final que a la Diputació i governi el Partit Socialista està fent bons ajuts a nivell de municipi. Això són dades també, això és innegable. Per què tenir aquesta xarxa, aquest recolzament, evidentment que pot ser positiu, no? Però també estàs molt encartronat a dins d'un bloc, no? Marcat molt pel teu partit a nivell d'àmbit nacional o alguns a nivell estatal, no? Jo penso que això ens dona també independència, i aquesta independència de poder decidir amb una escolta ben activa del que volen i senten els veïns i veïnes de Caldes, jo penso que ens ajuda a compensar això. Una persona que té un càrrec, al final, quan avalua els diferents pla de barris, no han rebut subvenció a nivell de Caldes. Per què? Hem de valorar per quins motius en aquesta convocatòria del nou pla dels tercer pla de barris, em sembla que és el tercer d'aquest nou, d'aquesta legislatura a nivell de Catalunya, perquè Caldes no ha tingut aquesta subvenció, no? Anem a treballar això per millorar-ho, però penso que jo hauria de ser indiferent, hauria de ser neutre l'anàlisi de cada projecte pel qual tu reps una subvenció o un ajut.
1: Abans de canviar de tema, m'agradaria encara fer una altra pregunta en relació a aquestes declaracions que hem escoltat de Roser Xalabarder, que ens ha portat aquí a parlar de pactes i tot plegat, perquè aquestes declaracions d'alguna manera van generar un cert malestar dins del mateix equip de govern que des d'Esquerra van enviar un comunicat de premsa demanant a Roser Xalabarder que es dediqués a fer la seva feina i no a criticar. Fent servir això i tenint l'oportunitat de parlar amb el cap de l'oposició, que d'alguna manera té un contacte directe amb l'equip de govern i els veu com a mínim un cop al mes en la sessió plenària.
0: Més vegades d'un cop al mes. A la sessió plenària, sí.
1: Creu que té futur aquesta relació? Arribarà fins al maig del 2027 o aquí ja comencem a veure esquerdes i problemes matrimonials?
0: Bueno, em sembla que és una evidència, no?, que hi ha problemes a nivell de govern, però jo tampoc puc parlar del que està passant a dins del govern, perquè ni ho sé ni vull tenir-ne la informació. El que volem és precisament això, no?, que es desenvolupin tots els temes que hi ha pendent a nivell de municipi, i l'escenari aquest també de política ficció de si això arribarà al final del mandat, d'aquest mandat, ja ho veurem.
1: Què li diu la intuïció? Jo, com a politòleg,
0: la intuïció em diu que sí, que hi arribarem, perquè al final l'escenari alternatiu és un govern en minoria, o potser un govern amb el PSC. El PSC voldria sumar-se a un pacte amb Esquerra Republicana. L'alternativa, si aquest govern no funciona, un pacte ara Caldes PSC Junts funcionaria. Ja us dic jo que no, la relació em sembla que és una altra evidència municipal, que la relació entre la portaveu del Partit dels Socialistes amb la portaveu i segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament sembla que tampoc és que sigui la millor del món. Llavors, els escenaris possibles, nosaltres de fet reclamàvem a l'inici, no?, del mandat, un govern en minoria i que Esquerra treballés, perquè al final són els que van guanyar les eleccions, van treure 2.500 vots, encara que en perdessin 1.500 dels anteriors comicis. El que pensem és que havien de governar minoria i treballar i fer l'esforç de poder arribar a acords amb cada tema que hi hagi, no? I penso que a Esquerra li ha costat molt aquest canvi de concepció després de tants anys de govern en solitari, perquè els veïns i veïnes de Caldes així ho havien decidit, eh? Vull dir que una cosa no treu l'altra.
1: Queden 5 minuts per arribar a les 8 del vespre. Si s'ha escoltat els programes, també sembla que hi ha una tradició que es va repetint, que és que li demanaria si té uns minuts més després del butlletí de les 8, perquè precisament queden uns quants temes més sobre la taula.
0: Sí, sí, per, tant, per cap problema, jo encantat.
1: Sí. Digues.
4: No. Aprofitant aquest espai així de canvi d'hora, sí, no ho sé, i com que, Xavi, posaves l'accent en la formació de politòleg, no, sí que trobaria interessant que ens compartís la reflexió, no?, de com està fa política actualment, no?, que em sembla que no és cap sorpresa si diem que és gesticulació, per una banda, exposició a les xarxes permanent, ja veiem els últims exemples, altres nivells, no?, del TikTok, sí, d'ahir mateix, no?, d'un president i de l'altre, en fi.
0: El samarreta de la selecció espanyola.
4: I de l'altra banda, el tràmit, no? I l'escenificació de tot això en un ple, no? Fins a on escenifica ara Caldes els plens? Fins a on es compleix un tràmit? I tot això, com es pot transformar?
0: Que els plens sigui un tràmit.
4: Sí.
0: Jo crec que no són un tràmit,
4: no
0: els
4: són,
0: plens.
4: Però el que parlem de sensacions, el que es traspua moltes vegades és això. És que vostès, les informatives, tenen un altre to perquè allà no hi ha càmeres de mòbils per fer l'exposició digital.
0: Un to a les comissions informatives, un to més contundent.
4: Exacte, però és de porta tancada.
0: I en els plens, no?
1: Expliquem que les comissions informatives, per qui no ho sàpiga, són les reunions prèvies que es fan amb els representants de les formacions polítiques prèvia al ple, on s'expliquen precisament i es debaten d'alguna manera els temes que es tractaran posteriorment en el ple.
0: Les comissions informatives són espais per debatre també.
4: I com es debat? Igual que el ple o diferent?
0: És diferent. De fet, quan entrem a la comissió informativa, molta de la informació que se'ns presenta ens arriba perquè hi ha punts extraordinaris, que és un tema que s'hauria de millorar molt. No tenim tota la informació. hi ha debat a les que jo hi puc assistir, hi pot haver-hi debat, però fins i tot jo tinc la sensació que és al revés, que moltes vegades ens podem guardar les cartes i utilitzar-les en el ple, perquè al final també el que ens interessa, hi ha l'estratègia política, evidentment, al darrere, és en el ple poder fotre una mica més de canya. I tinc la sensació fins i tot que pot ser fins i tot al revés, això que comentes.
4: Com que al principi deia això, no? De que són... la gent esperava més contundència, una escenificació més contundent d'aquesta oposició, no sé si, i que han optat per aquest to més pausat i constructiu, no m'encaixa amb el que acaba de dir ara, per això ho preguntava, no?
0: No ho sé, jo no tinc la sensació que el to és més o menys el mateix en dos llocs. De fet, es pot veure a les xarxes socials. No sóc una persona que m'agradi penjar gaires fotos o gaires vídeos amb la meva cara. Que haurem de fer-ho més? Els meus companys i companyes em diran que sí, evidentment. Hem d'arribar a totes les llars del municipi, no?
1: Estem parlant amb un futur instagramer?
0: Costarà, jo penso que intentaré que no sigui un tema ni molt menys diari.
1: I què li sembla l'opció que ha escollit l'alcalde Isidre Pineda per exposar-ho pràcticament tot a través d'Instagram?
0: És la seva opció.
1: Què li sembla? Com a politòleg fa una bona feina d'exposició de la feina.
0: Caldria analitzar si això suposa un rèdit electoral o no. Jo no sé fins a quin punt aquests vídeos sí que arriben a molta més gent i al final el missatge pot anar quallant, vull dir que això és també és una evidència, però jo no sé fins a quin punt això es pot traslladar amb més recolzament.
6: Potser també podria ser, aquí jo estic ja fent moltes hipòtesis, però per enganxar més els joves, vull dir, al final hi ha una massa de joves ara mateix de 18 a 30, que potser es troben en un punt que no saben molt bé a qui votar, i les xarxes socials, no?, són com
0: l'ancla. No sé si és la imatge que dona el nostre alcalde per arribar en aquest col·lectiu de joves.
1: Denota una segona lectura com que no acaba d'agradar aquesta exposició.
0: No, és que no m'agrada, no ho negaré, perquè no és la meva manera de fer, de ser.
1: Però li tocarà fer-ho.
6: Potser d'una altra manera?
0: Però ho farem d'una altra manera, potser, sí. Sí, segur, no? Segur. Això sí que ho puc afirmar-ho. Ho farem diferent, segur.
1: Rec. Queda un minut per les 8 del vespre. Fem una petita pausa per posar-nos al dia amb el butlletí informatiu de les 8 i després hi tornem amb altres temes que encara queden damunt de la taula.
4: Sí, aquí hem estat molt callades, el Xavi, ara aquí se'ns està acumulant,
0: Home, us esteu animant. Molt bé.
1: Ara comencen, ara agafen embranzida. I tornem d'aquí uns minutets, no marxeu, fins ara.

0: no, res a veure. Hem estat a pavelló, pavelló, pavelló i pavelló.
1: Amb goteres?
0: No, no hi havia, no ha plogut, i això que sí que ha fet bastant vent, sobretot dijous, divendres, però no, no, no
1: ha plogut. Com diuen, eh?
0: Sí, sí, jo també. Bueno, però és un tema bastant preocupant, fins i tot trist, no? És el tema dels manteniments, he dit via pública, parcs, jardins, zones verdes, però també el tema dels equipaments. No és només el pavelló de la Torre Roja, les cremades, al lateral, al costat dels vestidors del pavelló del Bugarai també hi entra aigua i a vegades hem de parar el partit perquè, per aixugar la pilota. Això passa. El centre cívic, jo l'any passat també vaig veure goteres. Sí, és un tema, ens entra aigua per tots costats.
2: Els equipaments fan aigua? Està dient això?
0: No, home, no.
3: El tema...
0: No, no l'he dit jo, aquest.
2: L'altre sí?
0: Quin era l'altre, dels pactes?
2: No. Que no descarta, no descarta un pacte amb Esquerra. Aquest sí que l'ha dit.
0: Jo no,
3: ai.
0: Al final em faràs dubtar. Jo penso que els veïns i veïnes, la gran majoria de veïns i veïnes de Caldes no ho entendrien. Presentem un altre projecte, no. Que fem aigües a nivell d'equipaments. No, però al final és, sí, fem aquestes grans obres, però és el que deia al principi, no? Falta aquest equilibri del manteniment del dia a dia. És una realitat que passa també a altres municipis, altres ciutats del país. Bueno, doncs això s'ha de tenir en compte, s'ha de preveure i fer una bona planificació, i moltes vegades el regidor Terrades i la regidora Muñoz i la regidora Locaini m'ho comenten, no? Aquí el que fa falta és un pla de prioritzacions, aquí fa falta establir quines són les prioritats, i aquí és un tema de consens, que és el que en cert punt utòpic és el que hauríem d'intentar treballar i arribar a acords.
2: Ara fa unes setmanes l'Ajuntament va presentar el projecte de renaturalització dels patis de les escoles públiques. La iniciativa pretén transformar aquests espais als centres educatius en entorns més verds, saludables i adaptats al canvi climàtic. Des d'ara, Caldes van criticar que l'Ajuntament hagi trigat 3 anys a posar en marxa la moció que es va aprovar i que només, segons ara Caldes, s'hi hagi destinat el 0,06% del pressupost. Una crítica que l'alcalde Isidre Pineda va respondre així.
4: És que em fa gràcia, ara que hem tirat endavant el projecte, ara no els agrada com el tirem endavant, com t'ho valoro això? La veritat és que crec que és un bon projecte. Jo crec que els ha desconcertat, perquè estem fent una feina que nosaltres, honestament, doncs compartim completament. No té un color polític. És positiva, és bona, doncs la tirem endavant, no?, conjuntament. Jo crec que això és el que els ha desconcertat. Juguen amb les paraules. Vam posar 40.000 euros per començar a fer aquestes actuacions, com les plantades, per exemple, d'arbres, i crec que han quedat una mica fora de joc, veient que, evidentment, doncs que tenim sensibilitat per aquest tema. Els números que explicaven és jugar amb les paraules o jugar amb els números, jo veig una mica demagògic, el cas és que nosaltres estem compromesos.
2: Ui, el tema estava fent a sobre, la resposta.
0: Sí,
2: estan descol·locats.
0: Ara no recordava la paraula demagògia, és una altra de les que ha sortit també de manera habitual en els plens.
2: De què es queixen exactament des d'ara Caldes d'aquest projecte?
0: De que ens queixem, de que 33 arbres, 33 moreres plantades en 3 anys és completament insuficient. De fet, tenim una moció aprovada que vam liderar el setembre del 2024 d'ampliació i millora de l'arbrat, que hi havia aquesta relació de 3 persones per arbre, per intentar avançar en aquesta direcció. I quins llocs millor que les escoles del nostre poble? Quins llocs millor que les escoles del nostre poble per plantar aquests arbres, quan han sigut les AFES les que han hagut de fer un esforç a nivell de les quotes que paguen les famílies per avançar en aquest tema? La publicació que vam fer, per exemple, a nivell de xarxes socials, el que comentava ara l'alcalde, nosaltres vam parlar de les 33 moreres, de l'avantprojecte de les 3 escoles de 10.000 euros, la previsió d'una partida de 40.000 euros. Aquests 40.000 euros els celebrarem quan sapiguem que realment s'han executat. Fins que no s'hagin executat aquests 40.000 euros, nosaltres no ho celebrarem. Al final, aquí el que estem fent és fiscalitzar. Estem reclamant que la moció que es va aprovar el setembre del 2024 s'executi. Ja s'ha fet una diagnosi d'espais que es poden renaturalitzar a Caldes. És un acord que incluïa aquesta moció. No s'ha fet. Per tant, nosaltres ho reivindiquem i ho direm tantes vegades com faci falta.
2: Li molesta el to amb el que li diu? Aquesta demagògia.
0: És un, el to del somriure de l'inici, d'infantilitzar-nos, fins a cert punt penso que és infantilitzar-nos. Jo penso que s'equivoca, que aquesta no és la millor manera de fer política, i encara pot ser que li vagi en contra.
2: Precisament parlant de l'alcalde, al darrer ple van criticar que assumís la vicepresidència de l'Associació Catalana de Municipis, i el darrer número del Calderí, ara Caldes, ha escrit que creuen que el fet que l'alcalde hagi renunciat a la retribució municipal obre interrogants seriosos sobre les seves prioritats i el compromís amb les seves responsabilitats al govern local, diuen textualment. No els sembla bé que assumeixi aquesta responsabilitat? No és bo pel municipi que tingui aquesta representació en aquests tipus d'organismes?
0: És legítim, així ho dèiem també en el comunicat i en l'article que va sortir al Calderí. És legítim, és que no caldria ni dir-ho, evidentment. Però al final el temps és limitat. El temps que jo puc dedicar a la política, tenint en compte que haig de treballar, és limitat. Llavors, si dediques més temps a defensar els interessos dels municipis adherits a l'Associació Catalana de Municipis, això et limita les teves funcions com a alcalde, com a màxim representant del teu poble. Això no és populista. Al final, nosaltres, la nostra opinió és que el càrrec d'alcalde o d'alcaldessa ha de ser exercit amb plena dedicació. I és un dels temes, comentaves tu, Maria, no?, de dir què significa que si el nostre alcalde és vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, que fa molt bona feina l'Associació Catalana de Municipis, ho dic perquè llavors no sigui, no hi hagin retrets en aquest sentit, no? Pel fet de que el nostre alcalde sigui vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, això implicarà més beneficis a nivell de municipi, la neutralitat d'aquests representants, jo penso que preval davant de qualsevol tema, no? Aquesta és la nostra opinió en relació a aquest tema. És una opció. Ara Caldes és un partit que només posa el focus a Caldes, per tant és un tema que no passarà mai a Ara Caldes, tot i que vam fer la broma pels Sants Innocents que presentaríem Ara Caldes ara Reus, ara Vic o... no? Però és una opció que Ara Caldes no es planteja, i no es plantejarà mentre jo en sigui a portaveu, candidat o militant, no?
2: En les darreres setmanes hi ha hagut també unes declaracions fetes en aquest programa que també han aixecat certa polseguera en aquesta emissora. Es tracta del que va dir també la líder de Junts, Roser Xalabarder, sobre la celebració de l'orgull LGTBI a Caldes.
1: Però jo els vaig dir a l'associació, i no sé si a la ràdio me'l van treure, perquè em van demanar que fes una declaració en el seu dia, quan no vam celebrar el dia de l'orgull. Jo crec que la festa està a Barcelona, a les grans capitals, i aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions, i els vaig dir que creessin la seva associació, que des de la regidoria les ajudaríem a fer la festa tan grossa com volgués. Sí que és veritat que jo el primer any em vaig trobar una festa que em venia un camió groc, o sigui, estàvem inclús en el catàleg apuntats d'aquesta, no sé si era el tractor amarillo perquè és la cançó, però bueno, era un tractor de color groc, que venia d'Andalusia, travessava Espanya i es plantava aquí a la plaça del Lleó a fer la festa de l'orgull. Doncs, com que no estava escrit en lloc i no estava contractat, els hi vam demanar, sisplau, que ens ho traguessin del programa.
2: Què li sembla? Caldes ha de celebrar l'orgull com es celebren altres actes i jornades reivindicatives de qualsevol altre tema, com es celebra el 8M, per exemple?
0: Ara, Caldes, estem a anys llum d'aquesta opinió de la regidora Roser Xalabarder.
2: Li sorprèn?
0: No em sorprèn. Mentre no hi hagi igualtat també en aquests temes d'orientació sexual i d'identitat, estem parlant d'identitat, fins que no hi hagi respecte absolut per aquests temes, és un tema a reivindicar, i no només un dia, perquè no només una setmana, de reivindicar els drets, i que tots tenim hem de tenir l'opció de ser lliures i ser com vulguem ser, com ens sentim que som.
2: Vaja.
3: Creus que en aquest tema, sobretot ella, perquè ha fet èmfasi en el Dia de l'Orgull, però ho ha centralitzat a Barcelona, creus que des del municipalisme s'ha d'extreure i de portar i aterrar-ho a lo local i a lo municipal?
0: Evidentment. Si no recordo malament, parlava, no?, del pressupost que hi ha a Igualtat. Els recursos són limitats. No hem parlat de Pimargall. El temps que vull dir. No, vull dir, els recursos, ara m'ha vingut
2: no
0: al cap.
2: No pateixi, temes no en falten.
0: Els recursos són molt limitats, llavors s'ha de saber com ho gestionem i què prioritzem, però és un tema que, evidentment, que el Dia de l'Orgull s'ha de prioritzar pel que deia. No, si nosaltres volem ser els garants del municipalisme i del fer poble, des de Caldes de Montbui, el Dia de l'Orgull s'ha de celebrar. I penso que aquí, a nivell de govern, els 7 regidors contra les dues regidores de Junts haurien d'apretar més i intentar tirar-ho endavant. Encara hi som a temps, diria.
3: Sí, és el juny.
2: 28
0: de juny. 28
3: de juny.
2: Entrem a Pi i Margall?
5: Vinga, entrem-hi, va.
2: Quin és el seu model de Pi i Margall? Perquè sembla que aquí cadascú té un dibuix, un disseny, una idea...
0: Agafo els apunts.
5: El consens amb els veïns i...
0: I què pensen els altres partits polítics? O...
2: No. Sí, veig que ha fet els deures. Memòria, què pensen els altres partits?
0: Hi ha part de memòria, també.
2: I què pensa ara Caldes de Pi i Margall?
0: Sí que és veritat el tema del consens, però el que hem de córrer és amb el tema de la seguretat i l'accessibilitat. No pot ser que tinguem les llambordes en l'estat que el tenim, però me n'anava el tema dels pressupostos limitats i què volem? Volem una plataforma única? Podem assumir-ho en el proper mandat una despesa de 4 o 5 milions per arreglar Pi i Margall des del semàfor en cantonada amb carrer Oms fins a l'Àngel, fins al Canaletes? Volem això?
2: Què vol ara Caldes?
0: Té raó l'alcalde, mira, li dono la raó a l'alcalde. No, hi ha consens suficient sobre aquest tema. Hem de buscar aquest equilibri entre comerços, els serveis, els veïns i veïnes consumidors, els veïns i veïnes que hi passegen, els turistes, els veïns que ens visiten, què és el que ens convé més. Això ha d'anar vinculat a aquesta reforma que pot ser molt costosa, ha d'anar vinculat amb el pla de mobilitat. Perquè és què volem? Carrer Major que sigui la carretera? No, evidentment que això ara Caldes no ho voldrà. És això, buscar aquest equilibri entre tots els agents, tots els actors, perquè evidentment parlem amb comerços i parlem amb terrasses, amb bars que tenen terrassa. Clar, això costa molt d'arribar a un terme mig i és un tema a treballar. S'han de buscar alternatives d'aparcament. Si volem que Pi i Margall sigui un... que avanci i tenir una plaça Catalunya, una plaça de l'Església, que sigui Pi i Margall així, hem de valorar-ho bé.
2: Però quina és la seva aposta? Quina és la seva preferència? Que hi passin cotxes, que no hi passin cotxes? És a dir, és peatonal, no és peatonal?
0: Hem d'anar que sigui una zona...
2: Plataforma única...
0: Hem d'anar que sigui una zona de prioritat de vianants. La prioritat és aquesta. Però si hi ha aquesta transició, no ha de ser, primer, immediata, perquè és un tema molt de concepció de les coses, i ha de venir acompanyada d'uns serveis d'aparcaments que ens facilitin aquest accés, aquest passeig, poder gaudir de Pi i Margall.
2: Dana.
5: En aquest sentit, com ho negociarien això amb els comerços, que són els que reivindiquen doncs aquest trànsit en aquest eix principal del municipi, perquè argumenten que els beneficia amb ells en quant a clientela. Com trobarien aquest encaix per poder convertir realment a Pi i Margall en un...
0: I aquest punt, un dels principals problemes, i em sembla que la diagnosi del pla estratègic també ho detecta així, el tema dels aparcaments. Si hi ha una bona alternativa per poder-se llavors accedir en aquest eix vertebrador del municipi, a Pi i Margall, jo penso que si hi ha aquesta alternativa és positiu. L'altra és la mobilitat sostenible. Bicicletes que en principi se'ns ha dit que no podran passar-hi els dissabtes i els diumenges, perquè al final no deixen de ser vehicles quan hi ha algun tipus de normativa. Això no hi ha entrat en fons, però ara que ha tornat a canviar i s'ha ampliat l'horari de zona peatonal, diguéssim, caps de setmana, si no m'erro, és dissabtes tarda i diumenge,
5: sí,
0: ara,
5: sí, sí, clar,
0: que no m'equivoqui. Que no hi puguin passar les bicicletes, jo penso que el que has de fer és promocionar-ho, que més veïns puguin fer ús de bicicleta i per poder passejar de manera tranquil·la, no? Sempre tenim la sensació que al final els comerços se'ls ha no se'ls ha de compensar, però els comerços ens donen molta vida. Ens donen també, en perspectiva de gènere, el que ens estan oferint és llum. Jo penso que els hem de tenir molt en compte, i si realment es fa aquesta transició a una zona de prioritària de vianants, que se sentin compensats en el sentit... No, la compensació és com qui dona un sobre,
2: sí.
0: Una
2: contraprestació.
0: Una contraprestació que els seus serveis, que els seus comerços... he nascut en un comerç, vull dir que ningú em pot dir que no m'estimo els comerços de Caldes, però que ningú pugui sentir que aquests comerços se'ls deixa amb el cul a l'aire, no? En cap cas això.
5: Però per tant, per vostès, el futur de Pi i Margall passa per treballar en aquesta alternativa.
0: El futur de Pi i Margall crec que sí que passa per aquesta alternativa, d'anar-nos aproximant cada vegada més al que deia, zona prioritària pels vianants.
2: Maria.
6: L'alcalde deia claríssim que Pi i Margall per ell havia quedat obsolet. No sé si des del seu punt de vista o des d'ara Caldes també creuen que actualment
0: és que només ja pel tema de seguretat hi ha gent que hi cau, només per aquest tema, i l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, només per aquest tema ja hem d'actuar. Ha de ser una prioritat pel proper mandat.
6: I després, pel que segueix a Pi i Margall, és el carrer Major, que també hi ha moltíssima polèmica. La regidora Roser Chalabarter deia que ella la van posar justament a mobilitat perquè un dels temes centrals de Junts i del seu programa era tornar a fer que aquest carrer Major fos com sempre. L'alcalde tenia molt clar que per aquí, doncs, Esquerra no hi passaria, perquè un dels punts clau era justament, doncs, tancar-lo els caps de setmana, com s'està fent ara, i si aquest carrer Major tornava a ser com abans, no es podia tancar, no es podia fer el mercat, no es podien fer actes com per exemple a Sant Jordi. No sé quina és la seva posició.
0: La nostra posició és que de la manera que està carrer Major, que és correcta, perquè si el tanquessis o l'obrissis menys, al final queda un carrer sense sortida.
6: Per tant, de baixada, igual que ara.
0: Sí, des del nostre punt de vista sí, però torno al que comentàvem a la primera hora. Això és un nom d'un programa, no? Sí. La primera hora, o era?
5: Era.
0: El que comentava és el tema d'aquest pla de mobilitat que nosaltres ja portàvem al programa electoral, que no s'ha fet un pla de mobilitat amb un marcat caràcter tècnic que ens ajudi a definir amb el concepte de fons i transversal d'una mobilitat més sostenible, que ens ajudi a definir què és el que ens convé més com a municipi, i tinguem en compte tots els agents, tots els lobbies, tots els grups de pressió que tenim per trobar una sortida més que acceptable.
2: Últims 5 minuts, preguntes que hagin quedat
3: a la dreta de guàrdia. Jo era parlant amb això de Pi i Margall, m'ha vingut al cap, no? Els veïns que aparquen a Pi i Margall, que és una brava, què passa amb totes aquestes
0: Els veïns han de
3: places d'aparcament.
0: El veí que ha d'entrar o la veïna que ha d'entrar al cotxe a casa seva...
3: No em referia al cotxe al pàrquing, em referia...
0: Alternatives d'aparcament. S'ha de treballar en aquesta direcció.
3: I quines? Perquè ara,
0: per això dic que és un tema no a curt termini. El tema de la seguretat i l'accessibilitat sí que és un tema urgent. El que no és urgent és buscar les alternatives, perquè al final el pressupost és el que és limitat. Llavors, hem d'avançar en temes d'aparcament, amb el tema de la consciència de cadascú, de dir, jo porto els meus fills a l'escola perquè llavors haig amb cotxe, perquè llavors haig de marxar a la feina, d'acord? Però si tens l'opció d'anar a peu, vés a peu. Hi ha un punt també d'aquest treball que hem de fer nosaltres, d'avançar en aquesta direcció. Jo no em puc omplir la boca de més verd urbà i llavors agafar el cotxe cada 2x3. Hem de canviar. La gent gran, que hi ha sobretot mobilitat reduïda, doncs posar-los facilitats que compensin aquesta evolució cap a la peatonalització de Pi i Margall.
7: I per tancar amb Pi i Margall, relacionat amb la sostenibilitat i la mobilitat, sí. Aquell projecte, em sembla, de l'aparcament de la part superior del carrer Escoles Pies, que funcionés també amb plaques solars, no? Hi havia un projecte energètic d'aparcament, una proposta d'ampliació d'Ara Caldes, això... Per tant, anirà lligat en aquesta prioritat de Pi i Margall?
0: La Raquel ha dit que no havia fet la feina, sí que ha mirat el programa i... No. Molt bé, molt bé.
2: Som periodistes.
0: Sí, clar que sí, clar que sí. No vull dir el contrari, només faltaria. És un tema a estudiar. També tenim... El regidor Suárez comentava, no?, en campanya del 2023, que ell faria l'aparcament a darrere de la xurreria del Xavi i la Carme, el faria amb una excavadora. Bueno, és una altra de les hipòtesis que tenim a sobre la taula de buscar alternatives.
7: Però aquest era un projecte que estava en un calaix de l'Ajuntament dels anys mitjans 90,
0: sí,
7: del senyor Suárez, de l'aparcament soterrat a sota.
0: Sí. Amb una excavadora més antiga. Suposo que ell la deu tenir més, en deu conèixer de més, la més actu, de més vigents, més actuals. De fet, amb el pla de barris, un dels projectes era el tema de l'estació d'autobusos, podria ser un altre tema a parlar,
7: sí,
0: no?
7: El
0: maquillatge que s'està fent i deixant de banda temes de com surten, com entren i com sortiran els autobusos de l'estació, el tema del sol, el tema de la contaminació, el tema dels pitos, deixem-ho dir tal com és, és molt molest pels veïns i veïnes de la zona. Jo visc a dos carrers i el soroll, depenent de bufi el vent, també és veritat, també ens arriben. Llavors, si estàs a primera línia, aquí pantalles en verd, doncs penso que és un tema que s'hauria de treballar. Però el que deia, el projecte que es plantejava era des de la biblioteca, que també li fa falta una bona revisió de dalt a baix, l'estació, l'aparcament i un parc de l'estació digne, com uns plànols que jo havia vist fa molts anys a casa meva.
2: Última pregunta, va, vinga.
5: Val. Jo tenia apuntat de fa una estoneta, ha repetit en diverses ocasions que se'ls ha recriminat, per dir-ho d'alguna manera, aquesta falta de contundència, no? Ha reivindicat aquest tarannà més...
0: És la percepció, tampoc sé si és un tema... No hi ha una enquesta que digui el 25% de la població de Caldes de Montbui considera que ara Caldes han sigut fluixos o que no han sigut tan contundents com deies, no, Dana? No ho sé.
5: No, però el meu dubte és, amb aquest tarannà moderat i conciliador que sí que hem comentat, li fa por que una altra formació més contundent els pugui robar vots de cara a les pròximes eleccions, siguin de grups actualment al ple o d'altres grups que en aquestes noves eleccions siguin la novetat?
0: No, por no. Respecte a totes les formacions i sobretot respecte al que consideri després el votant. Després tothom que voti el que consideri. Jo penso fins i tot que, i a vegades ho hem comentat amb en Javi, que és membre del nostre equip, en Javi García, ho hem comentat, i ell diu, no, que al final presentar-nos a unes eleccions hauria de ser, aquests són els programes electorals que hi ha i aquests són els equips que es presenten, evidentment això també influencia moltíssim, i voteu. Clar, això com a politòleg,
7: no
0: llistes obertes, també és una opció. Tothom que hi vulgui venir ara a Caldes a col·laborar té la porta oberta, això per endavant, però és de dir, aquest és el programa electoral que nosaltres presentem, aquestes són les nostres propostes i al final el que volem arribar a aconseguir és això. De quina manera volem aconseguir-ho? Amb el tarannà de cadascú, llavors que cadascú decideixi si hi ha alguna opció nova que ho sap vendre millor, doncs mira, agafarem els patracols dels papers i ens n'anirem cap a casa.
2: Ha estat a gust?
0: Molt a gust.
2: Ha quedat neta la roba?
0: Sí, sí. I penso que ara tindreu temps per fer una mica més de safreig, ara que marxo jo amb la roba neta.
2: Continuarem amb el safreig, que encara queda alguna taca que ha d'acabar de marxar. Líder d'Ara Caldes i cap de l'oposició, Joan Duran i Poble, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al safreig.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I fins a la propera.
0: Fins a la propera.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Dos quarts i quatre minuts de nou del vespre, recta final d'aquest safareig d'avui. Ens queden 26 minuts per acabar de fer la bugada. Què us... què us ha semblat? A veure, va.
1: Va, qui obre?
0: Va, Dana, que tu estàs fent això.
2: Sí. No sé, és que tinc moltes coses per comentar, o vàries, i no sabria tampoc per on començar, però sí que al principi l'he notat una mica, com a mínim, que venia impressionat amb la cita, diguéssim, per això tota la preparació, tots els documents, però crec que igual que ens passa també a nosaltres, a mesura que han anat passant l'estona, s'ha anat deixant anar, i l'he trobat més natural amb el que explicava i amb el que demanava explicar i amb els temes que volia posar ell mateix sobre la taula. I crec que n'han sortit... sí que és contingut, com ha dit ell i com hem comentat també, és moderat, no ha volgut fer, no ens ha volgut donar grans titulars ja fets, però penso que sí que es poden traspuar algunes coses en aquesta política ficció que fèiem, que bé, s'intueixen coses, línies vermelles que ha deixat clares, i no sé si gaire predisposició a pactar o a negociar, això
0: m'ha fet una miqueta la cobra junts.
2: Sí.
0: La proposta de la Roser no li ha acabat de fer el pes. No sé si la proposta de,

0: partit que no pas per la persona, vull dir, va donar el cas que la Roser va fer aquest comentari, no? Però crec que potser també podria ser pel partit. Fa la sensació, a mi em dona com...
1: Tot pot ser, però sí que és cert que és una altra qüestió que m'hagués agradat comentar sí. amb ell, amb aquest tema del tarannà, de la contundència que semblava que se'ls havia retret, després semblava que potser no se'ls havia retret, però al final la política municipal... a vegades o molt sovint es desdibuixen els partits i la gent no vota tant pel partit sinó com per la persona, no? I també em relaciono amb el tema de l'Instagramer o d'allò, no? Aquest punt de carisma necessari, i no dic que sigui l'exemple de... però que a vegades sí que els votants es fixen més en la persona que en el partit i per tant, per què no que els polítics s'hi fixin també, no ho sé.
2: L'objectiu, clar... Ai, perdó, Raquel.
3: No. Jo crec que era... A veure, l'objectiu, ens ho deixa clar, és guanyar les eleccions, ho ha dit moltes vegades, sí, però sí. crec que, a més, va per això. O sigui, crec que no s'ho imaginen tan ficció, eh? Vull dir, crec que, pel que m'ha semblat a mi, ja ara fa 4 anys gairebé, van treure 4 regidors sense bona força, haver-se creat 2 mesos abans, que poder no, eh? Però crec que sí que s'ho plantegen com una opció possible. Amb un govern, potser en minoria, també ho ha dit.
4: Sí.
3: Jo crec que la idea de tenir govern, de guanyar les eleccions, jo crec que la tenen força clara i crec que van a per això, clarament.
5: Jo crec que com a politòleg que no ha pogut estar a dir-se què és, no?, amb aquesta formació, sap doncs, contenir aquestes emocions, per bé que es traspua una persona sensible, i també sensible a les agressions o a les relacions o als inputs que rebi d'altres persones, que són molt importants a l'hora de fer política de poble, no? I ara la Anna deia, és que a vegades no és el partit o les persones, i clar, aquí crec que hi ha un pòsit entre formacions que potser ara en aquest escenari més fragmentat pot acabar passant factura, i per tant, també una de les coses que m'ha quedat al tinter era preguntar-li si aquesta regeneració passaria com per haver de curar forçosament velles ferides entre membres de l'anterior Convergència, que estan ara a Caldes, i membres de Junts, de la mateixa manera per part d'ell amb Esquerra, no?, on també havia estat, no?, i crec que aquesta és la clau de volta per fer realment que aquesta regeneració s'acabi produint o no, o hi hagi doncs, aquestes trobades, no?, en quant a projectes. Crec que aquest és el principal, pot ser un dels principals esculls, no?
4: Creieu que és factible o és viable una coalició, un pacte d'ara amb Esquerra?
0: Jo ho veig molt complicat, Jo crec que no. O sigui, per tal i com ho estava explicant i com estava parlant i com... ho estava explicant, ho veig com molt, molt negre. O sigui, ell sobretot ha posat sobre la taula, no?, que els seus votants no entendrien.
5: Exacte.
0: Perquè fessin un pacte amb Esquerra.
1: Ni dels uns ni dels altres.
0: Exacte, sí. Vull dir que crec que és com algo que és una altra línia vermella, no?, que crec que tampoc traspassaran.
5: Però de tota manera, tot va tan ràpid i la política ficció és tan canviant,
0: sí.
5: I les locals d'aquest 27 es presenten també com tan accelerades, és com que ja s'està tenien ganes de canviar el 26 per donar d'alguna manera inaugurada la precampanya, no?
0: Sí,
5: però al final, com que tot ha de ser tan fragmentat, ens trobarem sobre alguna cosa més o menys possible i real al maig del 27, del 27.
0: Sí.
5: I la cosa és així. I al final, també com a ciutadans, la memòria és molt curta i ens quedarem amb la campanya electoral i un parell de coses grosses de cadascú, sobretot de l'obra de govern, que és el que més desgasta, no?, també, i el que més ens queda com a ciutadans i ja està.
1: Sí, però justament en aquest escenari fragmentat que ell mateix també ha posat sobre la taula, per això m'ha sorprès tant, i tenint en compte, com deia la Maria, que també ha deixat molt clara el seu objectiu de guanyar les eleccions, aquest poc joc a l'hora de demanar-li, doncs, d'acord que esquivi afinitats i que digui, doncs, mira, abans em veig pactant amb els uns o amb els altres, però hem anat tatxant, no? Hem anat fent línies vermelles, amb aquest segur que no, amb Esquerra no ho entendrien, amb Junts, i inclús ha posat sobre la taula, doncs, això, governar amb majoria o amb minoria.
4: Sí.
1: I m'ha sobtat, a mi m'ha sobtat, encara que no entrés a dir noms i colors, no sé, no l'he vist predisposat a fer aquest joc de coalició que en un escenari

0: escenari fragmentat, doncs és molt probable que sigui necessari.
1: Sí, que potser és l'única opció per fer govern, vull dir, que és que
0: per això,
1: no hi ha més.
0: Per això.
2: Què us ha sorprès
3: per això
2: més?
3: No diu res, no? Per mantenir una mica de regla. Com tots, no? No senen les cartes.
0: No diu res a favor, però clar. Ja et dic, si anem descartant, bé.
2: Què us ha sorprès més del que ha dit?
3: És que ens quedem caram. Pensant, eh? No, sí, perquè sí. Penso en coses sí, que, sí. Que havien quedat a... que havien quedat així una miqueta al tinter. Abans parlàvem, digue'm.
2: No, que a mi m'ha donat la sensació que quan ha sentit novament el tall en el que l'acusaven de populista el una tal, altra
3: sí,
2: vegada,
3: finava.
2: Com que li ha afectat d'alguna manera tornar-ho a sentir.
1: Bé, és que és el que deies tu, Raquel, que crec que és una persona, o sigui, que potser no ho demostra, però crec que sí. La sensació és que és una persona molt sensible i aleshores... al final no deixa de ser que aquí ens coneixem tots, que ens veiem les cares i que sabem qui són i qui som, i això, vull dir, per molt que estiguis en un ple, vull dir, que et diguin populista o et diguin altres coses, et pot afectar a tu lo personal, vull dir que al final no deixen de ser persones que s'han si és cert que han triat ells estar allà davant, no? Però que no ens oblidem que també, vull dir, que això no són persones, hi ha una conciliació, hi ha una feina darrere, hi ha un...
3: Sí, però això se suposa, no?
4: Ha dit que és un dels aprenentatges que fem,
1: sí,
4: o sigui,
1: sí.
4: Principalment.
3: Enllaçant amb el que deia la Dana, no? No és només... Això ja se suposa, no?, que aquestes dificultats per conciliar, aquestes ganes de posar-te a la política, i a vegades també la política local, aquí veig el que tu deies, no?, de l'instrument que tenen darrere els grans partits, no?,
2: i aquí ell pot tenir... És molt important. No?
3: Per això ell pot tenir aquesta tasca encomiable de regenerar la política o fer-la d'una manera diferent, però a la vegada la resta de formacions també són víctimes, són producte de les inèrcies comunicatives i de màrqueting dels partits, clar. No? I llavors, clar, és difícil també lluitar contra això, no? Perquè sempre i més si estan al govern aquests partits. Però és el to, és un to que es va embrutint i en general a tots els espais polítics ara, eh?
0: Però això, penso, pot jugar a favor i en contra, és a dir, pot jugar en contra perquè no tens aquesta estructura darrere, no tens aquest suport que altres ajuntaments doncs poden tenir perquè tenen el seu color a la Diputació o a altres institucions, però també enllaçant amb la qüestió de desafecció política que ha posat ell sobre la taula, i més en un entorn municipal on dèiem de vegades es desdibuixen aquests partits, pot ser positiu també per aquell votant que està descontent amb tot el que hi ha, amb tot el que coneix, amb tot el que ha vist sempre, una opció que no pot relacionar amb cap altra formació, amb cap altre partit que sí que reconeix en altres institucions i que potser hagi pogut votar amb anterioritat i que no hagi quedat satisfet.
2: Però és l'efecte novetat de fa 4 anys, sí, 4 anys després.
0: Sí. Clar, però aquesta setmana, per exemple, han anunciat la seva candidatura i també tenim nou cap de llista de Comuns, per exemple, que ara mateix no té representació, que sí que té una estructura
2: Marcado.
0: Darrere, exacte, però que no té representació i que potser també pot tenir un efecte
1: sorpresa,
0: novetat com a mínim, és a dir, que
4: estem parlant de possible aliança, possible Vox, vull dir, hi ha tants factors novetats, no? Un descontentament, normalment el descontentament sol anar cap a extrema dreta, vull dir, normalment, habitualment sol anar cap aquí, i si encara no hi han estat a l'Ajuntament de Caldes i veus altres municipis, no ho sé, afecta Ripoll, no ho sé, veus l'alcaldessa, espero que no, però vull dir, jo personalment espero que no, però veig això, i veus l'alcaldessa i dius tal, no ho sé, algú potser pot anar més cap aquí que no cap ara Caldes, que ja els coneixen, que ja han estat a l'oposició, dic.
0: Clar, no, hi ha descontentaments, però clar, és que depèn d'on vinguis, no? Sí, perquè si vens de
2: l'esquerra,
0: no aniràs cap aquí, o no aniràs cap a Vox, o no aniràs... em refereixo a una desafecció més àmplia, més genèrica, una mica... no sé, jo mateixa m'hi he trobat també moltes vegades, no? De dir, no per l'interès, però sí per dir, ostres... hem provat diferent, no hem tocat diferents tecles i al final a l'hora de la veritat, quan un cop estan governant, ningú acaba de complir.
2: A mi m'ha sobtat quan hem parlat de la relació amb l'equip de govern que ha estat molt precisa a l'hora de dir hi ha regidors i regidores amb els que sí i regidors i regidores amb els que no. És a dir, diguéssim que hi ha un cert, una certa mala relació, ja no tant a nivell polític, sinó a nivell, no sé si traspassar-ho a nivell personal.
3: Però això és perquè hi ha dins del mateix partit de l'equip de govern faccions, ja? Sabem això? I potser hi ha una...
2: I sobretot arreu,
3: hi ha,
2: no?
3: Per això, hi ha una esquerra dins d'esquerra diferent i llavors hauríem de saber si és així en quina esquerra es porta millor que amb l'altra?
0: És que... Clar, no?
1: Sí, això sempre passa a les esquerres, sempre hi ha, vull dir, és
3: la dinàmica de tota la mateixa, no? Sí, és que dins el mateix equip de govern d'esquerra, no? Sí, sí, sí, encara és un bloc, no? Compacte o per això ho ha dit. Clar, ens hem quedat.
2: No ha volgut entrar, no ha posat noms.
3: No hem entrat prou nosaltres.
2: No, ha sigut bastant, bueno, és una miqueta el que deien, que ha posat bastant el fre de mà amb segons quines respostes. Podria haver començat a fer sang segons com, i d'alguna manera s'ha contingut bastant amb molts d'aquests comentaris, que podria haver anat més enllà i que podria haver fet bastanta sang si hagués volgut, si realment anava per aquesta línia, Raquel. Tu creus que anava per aquí?
3: Jo ho pregunto, perquè potser ho he dit per això. Perquè, clar, és molt fàcil, és massa fàcil.
1: Jo és que el veig molt conciliador. Literalment, sí. M'ha donat la sensació que és molt conciliador en aquest sentit. No es vol fer males, o sigui, no vol tirar ganivets en aquest sentit. M'ha donat aquesta sensació de...
4: També ha fet molt èmfasi en el tema de... és que 6 de 8 regidors de l'oposició treballem, i clar, si és aquesta hora, això no ho podem fer. Vull dir, que en aquest aspecte, bé, doncs, els que no treballen, vull dir, suposo que alguna que deu ser perquè estan jubilats o perquè ja han treballat anteriorment o per algun altre motiu, no? Vull dir, no sé, però m'ha semblat com... Vull dir, ja ho sabem, que a Caldes, doncs, l'oposició treballa, que al final concilien i que és complicat, però és el que diem, no? També si estàs davant d'un partit polític i al final has de fer això, doncs,
2: és que de
4: una
2: fet,
4: feina.
1: Clar, és que,
4: però, en canvi, deixa molt clar també que la posició d'alcalde i que la posició d'alcalde ha de ser dedicació exclusiva.
3: Jo crec que és molt cauta, perquè ha sigut prudentament expressar a vegades la perversió del llenguatge de quan algú ostenta el poder, no? Que crec que és realment del que es volia queixar, sigui Esquerra o sigui un altre partit. Llavors, crec que anava més... És fàcil, ara una manera fàcil d'atacar és a un contrari polític és posar-lo en tesitura de que potser no té prou interès i afecta el personal tècnic, no? És a dir, fem-ne el personal tècnic quan, segons personal polític, fem-ne el personal tècnic a conveniència, no? I llavors, si tu et queixes per una accessibilitat, per dificultats d'accedir a documents com a regidor, a vegades la resposta és que
4: estàs atacant els tècnics,
3: no? Sí. que hi ha una conciliació horària, no? Llavors, clar, són discursos molt, molt agressius i molt difícils de combatre, i molt difícil en tots nivells, no només dialècticament, sinó a l'hora de fer política, no?
2: Precisament aquest va ser un dels temes que podríem dir que va aixecar més polseguera o més debat en la darrera sessió plenària, precisament amb el que hem comentat, de quan es va aprovar aquesta entrada per urgència d'aquesta aprovació de finalització de la licitació amb l'empresa que fins ara s'encarregava de fer el manteniment de l'enllumenat, també s'encarregava de fer el manteniment i muntatge de l'enllumenat dels espectacles, l'enllumenat de Nadal, que eren aquests tres contractes que deia. Això va generar certa polèmica perquè durant el debat les formacions polítiques van aprovar el debat de la moció per urgència, van dir la seva, van fer el seu posicionament, fins que va arribar el torn del regidor del PP i va dir que ell aquell matí havia anat a veure el tècnic i que s'havia reunit amb el tècnic responsable d'aquell tema per precisament preguntar de què es tractava, que l'expliqués per poder fer aquesta votació posteriorment en el ple. Clar, això va generar la resposta immediata, la reacció immediata de PSC i d'Ara Caldes, dient com pot ser que nosaltres ho sabem a les 2 del migdia i el senyor regidor del PP a les 12 del migdia podia estar fent aquesta
4: perquè això també és política municipal. Clar. Anar a veure el tècnic.
1: Clar.
4: Llenço una llança a favor del senyor Suárez. Això també és política municipal, des del meu punt de vista. Anar a veure el tècnic i prepitjar el carrer 100%. I preguntar, és que queda molt tòpic, però no sé si estareu d'acord amb mi, i preguntar què passa aquí, per per què hi ha bonys a la 59, clar, que ara estem molt orgullosos de que s'han arreglat molt ràpid i està molt bé que s'hagin arreglat molt ràpid, però també és passar per la 59 i adonar-te'n que hi ha bonys i parlar amb les persones, si tu no hi passes, que passen per la 59, no ho sé, vull dir.
1: Sí, jo amb la línia teva és pura estratègia també, vull dir, però és com, clar, si qualsevol veí hagués passat per allà i li hagués preguntat al tècnic què estava fent, o els típics senyors grans que van a veure les obres i parlen amb la gent que està treballant. És una, jo crec que va una mica amb aquesta línia.
3: Bueno, aquesta, el jubilat que van anar a fer les
1: obres. Clar, el jubilat que... Clar, doncs el mateix en un poble. Passa.
3: Clar, però si no estàs jubilat...
4: No,
1: és complicat però
3: les dues, no?
1: Exacte.
3: Aleshores, però, com ho fem? Com
1: bueno,
3: ho fem?
1: Pues,
0: és que jo crec que anava per aquí.
1: És estratègia, sí, política,
0: amb 100%. Amb el que deia la Maria també.
3: Però estratègia política en quin sentit? De qui? Per què?
1: Per saber què està passant, també. És la necessitat, sí, de saber.
4: Sí, o parlar amb les entitats,
1: exacte,
4: no ho sé, eh? Sí. Que no dic que no ho faci, però vull dir, reunir-te amb les entitats o no,
3: tens
4: no sé,
3: moltes més hores, no? Perquè
4: sí,
3: en general
4: cert,
3: la gent de les
4: cert,
3: entitats treballes, sí, i segurament trobes una estona fora de l'horari oficial, no? Amb persones de perfil tècnic és més complicat, no?
2: Creus que realment els hi falta això?
3: No ho sé. No,
2: era, trepitjar més carrer o anar...
3: No, una cosa són tècnics... persona, no? El perfil, sí, tècnic, i l'altre carrer. No, són àmbits diferents, no?
2: Però en aquest sentit creieu que va haver-hi un tracte de favor de l'equip de govern respecte al PP que pogués anar a veure?
4: Jo penso que no. Jo penso que va passar per allà, o que ho va pensar i va anar-hi. No ho sé, opinió personal. No crec que hi hagi un tracte de govern d'Esquerra cap al Partit Popular. No ho crec. Podria ser, però política ficció també.
0: No, però sí que és veritat que em fa pensar en que el Joan ha assenyalat com el senyor Suárez vota sovint, sovint, per no dir la majoria de vegades, per no dir sempre, en el mateix sentit que Esquerra. Yeah. Llavors potser el senyor Duran pensa diferent en aquest sentit, sí, i potser sí que ho estava insinuant d'aquesta manera.
3: És el primer cas, de polítics de... Jo que porto més comentats que vosaltres, sí, aïllats del PP, i que al capdavant hi hagi, i no parlo de Caldes, d'aquí al voltant. Llavors es feien moltes comissions, com ara hi ha comissions d'investigació que no volen obrir, dècades enrere es generaven comissions d'estudi i així, no? Doncs es donava una comissió d'estudi al regidor del PP per part del govern i, escolta, endavant. No? Això era una pràctica de fa uns quants anys, no tants,
2: Però m'ha sorprès que realment ho verbalitzés d'aquesta manera tan clara, tan oberta. Sí que pot haver-hi afinitat o certa relació, però pràcticament li ha demanat només ja que només li calia el carnet afiliat.
4: Però llavors està dient que fer política municipal, si estàs d'acord, és votar en contra del que vota el govern? No ho sé, Pregunto.
3: No, ell mateix ha dit que no, Maria.
4: Ja, però l'estic punxant sense ell davant, pobra. Vull dir, és que no, això.
2: Estem esbandint, no?, una miqueta.
1: Són les preguntes que t'han quedat per fer.
4: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, algun tema que creieu que... Ell n'ha parlat un, el de l'estació d'autobusos, que li hagués potser agradat més entrar. Però creieu que hi ha hagut algun tema que ha quedat pendent de posar-li sobre la taula? Que...
3: M'han quedat molts, no? Perquè, clar, ens hem posat tant en la política ficció, amb aquesta pressa una mica que tenim tots, no? Però Pi Margall crec que s'ha pogut exposar prou bé una miqueta la problemàtica i alhora l'ambició, i ha girat una mica amb els eixos de sempre, no? De la transparència, la sostenibilitat...
2: De l'últim ple, un dels punts destacats, més enllà d'aquest debat que va haver-hi, un dels punts destacats de la sessió va ser la moció final, precisament, que es va votar i que van votar totes les formacions polítiques. Feia temps, potser, que no hi havia una moció consensuada i defensada pràcticament per totes les formacions polítiques, que en aquest cas feia referència a sumar-se al manifest que demanava resoldre els problemes estructurals, com hem comentat abans, de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics greus, que en el cas de Caldes, com hem explicat, és el del Farell. Creieu que servirà de res tot plegat aquesta gesticulació, perquè no deixa de ser una moció que tampoc no implica res més que tirar-ho endavant, però sí que va sorprendre que d'alguna manera totes les formacions polítiques van posicionar-se molt a favor d'aquest manifest que busca resoldre aquest problema endèmic de dècades.
3: És que no poden no fer-ho, no? Quantes bosses de vot hi ha aquí a Caldes a les urbanitzacions? I ara no poden no fer-ho. Suposo que estan pendents de la reunió del dia 20, que no sé si l'alcalde, com a vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, hi serà present i tindrà una primera línia en aquest avenç de negociacions per fer arribar aquests recursos als ajuntaments, no? No ho sé, si serà o no.
0: Caldrà veure si l'execució de la moció d'urgència serà d'urgència, també. O va per llarg. O anirà per llarg, també.
2: Home, de fet, va unes quantes dècades llarg.
1: Sí, tard, diguéssim.
2: No sé si això, d'alguna manera, mostra una voluntat de voler canviar o de voler accelerar o de voler resoldre un problema que no és específic de Caldes. De fet, hi ha 700 municipis pràcticament a Catalunya amb aquesta situació. No
3: sé, jo crec que hi ha hagut aquesta arrencada i ara s'ha d'esperar el dia 20, no? Que es tornen a trobar, no? Se sabran els detalls, perquè es va anunciar, em sembla, no? Com una, la Generalitat,
2: una trobada.
3: Una trobada i un paquet de l'Institut Català de Finances per començar
2: diferents
3: a tirar
2: mesures, sí,
3: materialitzar les ajudes, no? Llavors, a veure...
2: Però entenc que per optar aquestes ajudes s'hi han de presentar als ajuntaments, han de presentar projectes. És a dir, aquesta és la part de la feina que d'alguna manera ha de fer el govern municipal, l'Ajuntament, a l'hora de traslladar aquestes voluntats recollides en una moció, traslladar-les a peu de carrer, a fets reals. No sé si realment creieu que hi estan treballant o és més paraules que fets. No fets i paraules, com hem comentat abans.
0: Clar, jo no sé si pot passar també com ha passat amb el cas del Pla de Barris, que també s'ha mencionat aquí, que a priori hi havia un projecte o s'havia presentat un projecte i que tot i així ha quedat fora d'aquesta bossa d'ajuts. Per tant, sí que manifesta una voluntat i, com dius, doncs pot arribar a sorprendre que sigui per unanimitat de tot el ple, però per mi d'entrada jo no donaria fet, jo no diria blat fins que no el tinguem al sac i ben lligat.
1: Sí, jo estic d'acord, vull dir, no, si, fins que no comencin a passar coses, no...
2: Són només paraules,
1: exacte,
2: no? D'alguna manera, tot i que el del Pla de Barris sí que d'alguna manera hi ha la confiança per part de l'equip del govern, com a mínim, de que a les properes convocatòries sí que pugui optar, perquè s'ha prioritzat d'alguna manera, segons expliquen els casos més extrems. En fi, que arribem pràcticament a les 9 del vespre.
4: Deixes 20 segons. Ens ha trucat la Santa Majestat?
2: No.
4: Jo vaig fer una crida des d'aquí fa un mes.
1: Ojalà.
4: Però sí que he de dir una cosa, que va haver-hi una publicació de la Santa Majestat amb referència a l'entrevista que vam fer en aquest programa, cosa que vol dir que ens van escoltar.
2: Correcte.
4: I en aquesta publicació diu: per si algú trobava faltar una mica de rigor informatiu al poble, que Déu ens perdoni, però ja som aquí. No sé si té a veure amb nosaltres, però si ens escolteu, moltes gràcies. Només falta la trucada. El safareig polític del mes que ve, volem entrevistar la Santa Majestat, ho torno a dir. Sisplau, els últims 5 minuts del programa.
2: Que baixin de la creu.
4: Exacte, molt bé. M'agrada molt aquesta referència.
2: Maria Coll, Raquel Puig, Dana Ricard i Laia de Déu, moltíssimes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat. Ens trobem al proper safareig. Que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: I també moltíssimes gràcies a tots vosaltres que ens heu acompanyat en aquesta nova edició del programa. Que acabeu de passar un molt bon dijous. A la tertúlia política ens trobem el mes de maig. La setmana que ve una nova edició del Safareig amb la Gemma Mosquera. Que vagi molt bé, adéu-siau, molt bona nit.

0: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
1: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
0: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
2: L'estanteria d'en Jordi.
3: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi.
2: La, la, la, la, la, la.
3: Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

0: Amics, amigues i amiguis, ben trobats una altra vegada aquí a l'estanteria del Jordi. Si anéssim per el carrer i preguntéssim a la gent quin és el programa més antic i que encara està en antena a Radio Televisió Espanyola, la gent segurament respondria el Saber i Ganar de Jordi Hurtado. Però cuidado, que no és així.
1: Hay que ver, menudo lío.
0: Hi ha un programa que parla de l'actualitat en format de documental, el Informe Semanal. S'està emitit des de l'any 73 i encara el podem veure en pantalla. Un programa amb una estètica molt orgànica i amb molta transparència. Però una de les coses més icòniques d'aquest programa, l'Informe Semanal, han sigut les bandes sonores de les caretes d'aquest programa. Però va haver una específicament que transmitia molt bé el tarannà d'aquest informatiu. Quan sentíem aquesta melodia a la tele, tothom sabia que començava l'Informe Semanal. No ens podíem perdre el que passava al món. Atenció amb aquest piano que va evolucionant, aquest baix que entra després, la percussió i finalment el tema explota. Sentim, és un tema de Supertramp, Another Man's Woman.

potser n'hi ha algú que encara va una mica perdut. No deixarem ningú enrere. Perquè sapigueu de lo que estem parlant, escoltarem un dels temes més comercials i més populars de la formació Supertramp, dintre de l'àlbum Breakfast in America, el Logical Song.

Logical Song de l'any 79. Roger Hodgson descriu la seva infantesa com un temps màgic i meravellós que es trenca quan el món adult l'obliga a racionalitzar-ho tot. Està inspirada en els 10 anys que Hodgson va passar en un internat. La cançó denuncia com s'ensenya a ser sensats, lògics, responsables i pràctics, sufocant l'espírit lliure i el qüestionament personal.

tot i que el fundador oficial de Supertramp va ser Rick Davies, teclista i un dels dos vocalistes principals, la cara visible ha sigut gairebé sempre Roger Hudson, guitarrista, teclista i l'altre vocalista, conegut per la seva característica veu de falset, especialment en aquest tema. Escoltem ara un altre tema del mateix disc, del Breakfast in America de l'any 79, el Goodbye Stranger.

aquest tema gaudim del so característic d'un piano elèctric Wurlitzer d'aquella època. Some you just can't tell. Some they will and some they won't. És una celebració de la llibertat personal i de les relacions ocasionals. Tracta sobre algú que prefereix una vida sense lligams permanents, gaudint de les trobades passatgeres.

les portades dels àlbums de vinilo de Supertramp sempre han tingut un to bastant icònic. Per exemple, l'àlbum del 75, el Crisis What Crisis, podem veure un senyor amb una actitud com si estigués en un càmping o a la platja prenent el sol, amb una sombrilla i prenent un còctel, però tot això enmig d'un paisatge devastat, ple de fàbriques, malmès per tota la indústria, ple de ximeneies traient fum i el senyor alié a tot el que li envolta. Un tema molt curtet i molt senzill d'aquest àlbum és el Acid Does It, algo així com anem a poc, anem amb calma.

Un altre discazo és el Crime of the Century, i un tema molt important dintre d'aquest LP és el Skool, una altra crítica al sistema educatiu. La rutina d'un nen que ha de seguir regles estrictes, no facis això, no facis allò, i ser com el model ideal del bon noi. Aquest sistema repressiu acaba creant adults plens de dubtes que simplement repeteixen els mateixos patrons que els seus pares, perdent l'entusiasme i l'alegria de viure pròpia de la infància. La introducció amb l'harmònica solitària i els crits dels nens jugant al pati reforcen aquesta sensació d'aïllament i la transició cap a un sistema rígid i gairebé industrial. Sentim aquesta harmònica tocada per Rick Davies.

temazos amb una càrrega dramàtica important. Una altra portada icònica de Supertramp, el àlbum Breakfast in America, una vista aèria de Manhattan feta amb objectes de cuina i la model Kate Murtagh, caracteritzada com una camarera que emula l'estàtua de la llibertat. I dintre d'aquest treball tenim un dels temes banderes de Supertramp, el tema que dona nom al disc.

I això és el Dreamer, Soñador, de l'any 74. Una reflexió sobre el conflicte entre la imaginació i la realitat.

tarde. Ja fa dies que no recomanem cap sèrie. Estic segur que amb aquesta encertarem. Big Little Lies. Grandes, pequeñas mentiras.

si encara tens alguna dubte, solament et direm que a la primera temporada està la Nicole Kidman i a la segona s'incorpora ni més ni menys que Meryl Streep. Dos temporades, en total 14 capítols, i es comença a parlar de que potser n'hi haurà una tercera. Amics, amigues i amiguis, nosaltres ho deixem aquí. Al proper programa continuarem explorant els temes de Supertramp. Ens veiem el proper diumenge, que passeu bona setmana i escolteu bona música.

Hola, hola, molt bon dia, molt bon diumenge. Aquí estem, són les 9, esteu a Ràdio Caldes, a la clàssica L'Abast, que comença ara mateix, i de veu, la Montse Benítez, que us acompanya aquest diumenge a donar-li la benvinguda, setmana, donem benvinguda a un nou dia, i també, com no, també farem la benvinguda de la nova setmana. Tot això en una hora, eh? Tot això, pim pam, i a més, posaré una mica de música relaxada per començar ben tranquil·lament aquest nou dia, aquest nou diumenge. En Saint-Saëns i la seva tercera simfonia. Es coneix com la sinfonia de l'orgue. Per què? Perquè no era massa usual i ell el va fer servir en dos dels moviments d'aquesta sinfonia que escoltarem, que va estar escrita el 1886, quan la seva fama estava a la cima. Doncs això és el que escoltarem avui.

sublim. Simplement et deixa sense paraules. I fins aquí. Fins aquí arriba el nostre La Clàssica a l'abast. Sempre us desitjo un molt bon diumenge, una molt bona setmana i el meu consell, no deixeu de ser feliços. Fins aviat.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast està amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. He escoltat...
6: És aquest divendres,
9: anunci, no? Anunci o coses així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat totalment.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, quin m'ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
9: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo, no jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
9: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
11: Per vosaltres són les 5 i 11 minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
12: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
13: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
14: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
0: La ràdio que parla de tu.

0: Cultura en Bealta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Question.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.
1: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no és revistar, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Soc a la biblioteca de Caldes, el mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
1: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
0: I més successos, nova agressió a Brians 2, els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguiza, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a les espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Malebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb EPIs, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
6: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
3: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
3: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari. Per tant, la nostra aportació és important.
0: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Aboukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Aboukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Aboukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
9: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Aboukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i

0: Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
1: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
2: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles. Ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
1: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
2: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
1: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
3: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
3: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
0: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
3: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny sense servei durant unes hores.
0: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
3: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
0: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
4: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
3: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
0: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
5: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
0: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra

0: una assemblea de mestres.
1: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
0: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes a presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
4: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
5: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
6: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
5: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda, durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
4: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
3: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
4: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens ho expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
7: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
8: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi, perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
7: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
3: No ens movem de la demarcació de Tarragona. Fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
9: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
10: Ha sigut un sampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre, fins a l'estiu, les reines tomben i, mentre que estiguin per fora, les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
9: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
3: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
4: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante i així mateix els castells de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria. En una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
3: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
4: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
0: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Bons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho, comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
3: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Hem d'obrir els esports, malauradament, amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
4: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
3: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, i a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
4: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rememori extraesportiu, els blancs se'ls hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
3: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
4: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
3: Fem parada ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
4: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
12: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada. Esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
11: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
3: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet, i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espart Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
4: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt el partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
13: L'Espart Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final, han de guanyar el maig per 2 punts. Robert De Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Ol, Mariam Koulibaly, són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espart Girona de Roberto Íñiguez per ser la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
3: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas, davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
3: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Keshek ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
3: Abu-Keshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
1: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
3: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
1: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
3: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
3: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
1: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
3: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
6: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
4: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
6: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
7: This is not another COVID.
8: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
7: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
8: I per dir això ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
7: Because this virus is well known.
6: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
1: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
3: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
9: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que són dels més nombrosos dintre del sistema sanitari. Per tant, la nostra aportació és important.
3: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
1: L'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
3: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
10: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
3: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Abukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
1: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i la quarta només durant aquest cap de setmana.
1: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
3: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
11: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
12: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
11: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
12: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
11: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
1: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
1: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons de por fòbia o odi a les persones sense sostre.
3: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
1: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
3: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
3: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
14: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no?, fora de micros, doncs, que és veritat que no, en un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no?, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
1: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
3: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona formen part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: assajos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Fem un cop d'ullada amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
4: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
3: El programa especial s'oferirà a partir de 14:45 durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
1: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
2: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
6: Ja hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
5: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
1: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
2: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
7: Sí, és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'Esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
8: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
9: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
7: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
1: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens n'anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
2: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del Festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
10: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
11: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors, me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no? I pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
10: El disc inclou el senzill Lliure, amb música de Lluís Llach i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge, 10 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
1: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
1: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
13: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada. Esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
12: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
1: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
2: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense, serà el partit de tornada.
1: I encara un graó per sota a la tercera ref al grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els tres equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elite. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyesa 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els quatre equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els tres equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elite seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
2: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Anguiliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
1: I tanquem amb hoquei patins perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
2: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargall i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
3: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala, no crec en el demà.
4: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
5: La ràdio que parla de tu.
6: Si sentia això... o això... o això... et provoca nostàlgia... El desvan de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
7: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
8: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
7: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
9: L'estanteria d'en Jordi.
10: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La la la la la la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

Amics, amigues i amiguis, ben trobats un altre diumenge, puntuals a les 3, aquí a l'estanteria del Jordi. Estem escoltant el Give a Little Bit, algo així com Dona un trosset petitet. És un cant a la generositat, a la empatia i a l'amor universal. Està dintre del Heaven in the Quietest Moments, un altre discazo de Supertramp. Aquest tema tracta de donar una part del nostre amor i temps als altres com a forma fonamental de connexió humana.

tema de recolliment, Roger Hudson rasgant la seva guitarra acústica. El disc Even in the Quietest Moments, una portada espectacular on podem veure un piano de cua amb la tapa oberta, cobert de neu en un paisatge nevat. I dintre d'aquest àlbum tenim el From Now On, de ara endavant, escrita principalment per Rick Davies. La lluita interna entre acceptar la vida tal com és o buscar alguna cosa més emocionant. La tornada, Living in a Fantasy, visquent en una fantasia, encara que aquests pensaments no són reals, és l'única forma que hi ha de sobreviure emocionalment a l'entorn.

I a partir d'aquí podem veure com comencen a caminar agafats de la mà el piano, el saxo de John Halliwell i la veu de Rick Davies.

I ara escoltem aquests ocellets, la contemplació de la natura. Aquí Roger Hudson fa un tema amb un caire quasi místic, la recerca d'alguna força superior que faci de guia i pujar en valor el silenci i la tranquil·litat.

y eso es el It's Raining Again, un tema popular, el Está plovent un altre cop, un dels èxits abans de que Roger Hudson abandonés la banda.

Efectivament, a l'any 83 les diferències entre Rick Davies i Roger Hudson van fer que aquest últim abandonés la banda. I des d'aquell moment Supertramp solament ha conservat el nom. Ja és una apreciació personal, però Supertramp sense Roger Hudson ja no és el mateix, ja no es farien coses tan grandioses com per exemple aquesta. No pugem el tema sencer perquè dura més de 10 minuts, però pugem un fragment. False Overture, l'obertura per a locos.

I ara sí, nosaltres ho deixem aquí. Penso que entre el diumenge passat i aquest hem fet un recorregut ben maco explorant els principals temes de Supertramp, la mítica banda britànica de rock sinfònic amb espurnes de jazz i de blues i un estil propi que va marcar tota una època. La la la la la la les cantaria en Jordi. Amics, amigues i amiguis, fins el diumenge que ve, puntuals a les 3, ens retrobarem una altra vegada. Escolteu bona música.

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Question.

0: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

0: amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que jo el rock català no...
1: No.
2: No.
1: No, bueno, tampoc és que...
2: Què?
1: Que no és ben bé...

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Cultura en Ve Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Mr. E's Beautiful Blues, futurament bonic. Des de l'àlbum Daisies of the Galaxy, Eels, al 2000. It's a beautiful day. Aquesta és la connexió bonica, radiant amb els U2, un hit emocional del All You Can't Leave Behind, tot el que no podem deixar enrere, al 2000 i U2.

We Were Beautiful, eren meravellosos, preciosos, els Belle and Sebastian, en moment incombustible del disc How to Solve Our Human Problems, com solucionar els nostres problemes humans.

Right, Lloyd Cole, Beautiful City, una ciutat bonica, amb els Commotions a 1984, des de l'àlbum Rattlesnakes. I aquí ens arriben des de Liverpool, Chuck. Beautiful, bonic tema, inspirat a la banda de Liverpool. En 1999 ens presentaven el seu fabulós tercer àlbum, Chuck.

Beautiful. Beautiful James, el tema dedicat al James, als Placebo, al 2022, el tema extret de l'àlbum Never Let Me Go, No Ho Deixem Anar. Continuem amb aquesta connexió Beautiful, how beautiful, how beautiful you are. No tot és tan maco i bonic com sempre. A vegades l'odi s'amaga darrere d'un somriure. Aquest és el tema de Cure, des de l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, The Cure.

The Cure, You're Still Beautiful, malgrat tot, la bellesa psicodèlica no passa. Aquest és un moment incombustible del disc Afternoon, Good Gold Afternoon Fix, una tarda daurada a Austràlia a 1990 amb The Church. Continuem amb la psicodèlia, aquesta psicodèlia bonica des de Califòrnia amb White Fence, la tanca blanca formada amb Tim Presley, i al capdavant ens presenten Orange aquest 2026, White Fence.

Another Beautiful Day, en companyia de l'australiana Courtney Barnett. Un altre dia meravellós, aquest 2026 ens presenta el seu quart àlbum, Creature of Habit. Continuem amb aquesta connexió bonica, maca, preciosa amb en John Lennon des de l'àlbum Imagine 1980. Aquest és el tema dedicat al seu fill Sean, un noi preciós, un beautiful boy.

Yeah, I feel beautiful. Ens sentim meravellosament bé, bonic, aquest tema, aquesta joia extreta del Jewels for Sophia amb Robin Hitchcock a 1999. I abans d'arribar al final, aquí tenim el bonic món del Nick Cave and the Bad Seeds al 2004 des del seu àlbum Avatar Blues.

There she goes, my beautiful world. Allà va el meu món meravellós, preciós, més enllà d'una vida ordinària, amb Nick Cave i les llavors, les males llavors. Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió bonica, preciosa, meravellosa. Tanquem amb un tema al final dur, ràpid i vell en ve alta, com aquest tema de Cinerama. Ens acomiadem amb el David Gage amb This is Cinerama. Baba Boom, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Tonight we are stepping out. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui sortim i trenquem la rutina de l'estudi de ràdio i us portem a un altre món amb aquesta sessió. Stepping Out, comencem amb aquest hit de l'incombustible Joe Jackson, extret del Night and Day, nit i dia, 1982.

1986, un tema extret del magnífic The Queen is Dead, la reina ha mort, però els Smiths mai moriran. Aquest és l'amor incondicional. Sortim aquesta nit amb aquesta connexió eclèctica, Stepping Out, en companyia d'en John Lennon després d'un dia avorrit. Aquest és el tema extret del disc Milk and Honey de 1980, John Lennon.

Outside, allà fora ens trobem amb els Beta Band, la banda escocesa formada a Edinburgh de 1996, tot un referent de l'eclecticisme amb temes com aquest Outside del seu tercer àlbum Heroes to Zeros, editat el 2004. I aquí continuem amb més temes, ja més recentment, al segle XXI, el 2025, My Morning Jacket, Out in the Open, obrim les orelles al món, sortim fora, respirem aire fresc amb la meva jaqueta matinera. My Morning Jacket, sí, des del DC Album, is 2025.

Wright, Jane's Day Out in Court. Sortim amb la banda sonora de l'àlbum Scala. L'incombustible Barry Adamson, també conegut per formar part de Magazine als anys 80 i Nick Cave als 90 en The Bad Seeds. I aquí el tenim amb aquesta banda sonora editada el 2026. Continuem, s'acaba l'escola i aquest és l'himne transgressor de l'Alice Cooper, donant títol al seu cinquè àlbum editat a 1972, Schools Out.

Go out and get them, boy. Són els Wedding Present, el regal de casament, des de Leeds fins a les vostres orelles, en 1985. Sortim a per totes. Fins i tot el pobre esquelet surt de l'armari amb el 60C, la neopsicodèlia britànica, l'original de Swindon, ens arriba amb l'àlbum Oranges and Lemons, les taronges i els llimones, en 1989. 60C.

contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Left Out in the Cold. Ens quedem a fora, al fred, passem fred a la nit amb els Sparks des de l'àlbum Steady Drip Drip Drip, Gota a Gota, un altre àlbum editat el 2020. I continuem, ara ja una mica més a prop, al 2024, amb Beth Gibbons, la vocalista de Portishead des de Bristol, ens proposava el seu àlbum en solitari, Life's Overgrown, creixent per la connexió eclèctica, Reaching Out, arribem més enllà, Beth Gibbons.

Lights Out for You. Apaguem els llums amb Sonic Youth. Mirem les estrelles brillant a la foscor amb el seu disc Rather Ripped, força esquinçat al 2006, Sonic Youth. I al 2026, Stepping Out for Air. Sortim a respirar aire fresc en companyia del Bill Callahan. Ens presenta el seu vuitè disc, My Days of 58.

yesterday.

smooth and easy when life is half the pie.

If you're looking for a way out, si estàs buscant una sortida, aquí has trobat els Tindersticks. Hem arribat pràcticament a la recta final d'aquesta connexió eclèctica amb aquest moment incombustible extret del seu quart àlbum, Simple Pleasure, un plaer simple, editat en 1999. Stewart Staples a la veu dels Tindersticks i ara tanquem. Ens anem cap a un altre món, Out of This World. Marxem amb els Cure. Més enllà, per retrobar-nos amb els somnis, des de l'àlbum Blood Flowers. Tema editat el 2000 i, com sempre, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

els semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Ka-ching! Buď se smá se

0: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallar i aquí el meu company Lluís Brugalla, on la música és el més important. Des d'abans de Nadal que no dediquem un programa a un saxofonista i ja ens ve de gust tornar a gaudir d'un instrument en mans d'un bon intèrpret. En aquest cas hem triat a Dexter Gordon, un paio molt alt, de 1,98 m, a qui li deien Long Tall Dexter, i també Sophisticated Giant, amb raó. Nascut el 1923 a Los Angeles, va viure de ple els millors anys del swing, el bebop i el hard bop, quasi res, eh? Sí. Amb el seu pare metge, que tenia com a pacients a Duke Ellington i a Lionel Hampton, i la mare, filla d'un capità de l'exèrcit i un dels 5 oficials afroamericans condecorats amb la medalla d'honor durant la guerra hispanoamericana, va viure en una família benestant.
1: A la Thomas Jefferson High School va estudiar clarinet als 13 anys, saxo alt als 15, i als 17 ja estudiava saxo tenor. A principi dels anys 40, tot i servir com a operador de ràdio al nord d'Àfrica durant la Segona Guerra Mundial, va treballar amb les orquestres de Lionel Hampton, com no, que era pacient de son pare, Fletcher Henderson i Louis Armstrong. Però no va trobar la seva petita revolució, la revolució que buscava amb un nou estil, fins que es va unir a la de Billy Eckstein, que va ser la incubadora del bebop. En aquella banda va formar un quartet de saxos amb Sonny Stitt, John Jackson i Leo Parker, que va ser conegut com The Unholy Four, algo així com els quatre impius.
0: Durant el programa d'avui us oferirem unes peces dels seus àlbums més celebrats, que es van editar entre 1962 i 1964. Començarem per l'àlbum Go, del 1962, i el tema Cheesecake.

Excel·lent, aquest, excel·lent. Comencem el programa amb aquest tema del disc Go, que està, molts el consideren el millor de la carrera de Dexter Gordon. Va a gustos, jo n'he escoltat algun més que s'assembla molt en qualitat. Bueno, continuem, no m'enrotllo. En aquest àlbum el van acompanyar el pianista Sonny Clark, el contrabaix Butch Warren i el bateria Billy Higgins. Aquest tema, que prové de l'era de les big bands, ens mostra el Dexter més exuberant. Aquí el quartet funciona com una màquina perfecta. És jazz en estat pur, directe i sense complicacions. Ideal per lluir el seu so gran i metàl·lic. Aquest tema es diu Second Balcony Jump.

Per acabar amb l'àlbum Go, us posarem un clàssic, el Love for Sale, una lectura magistral de l'estàndard de Cole Porter. Dexter tenia l'habilitat única de cantar les peces, les lletres, a través del saxo. Tot i ser un tema molt versionat, ell imprimeix una elegància nocturna que esdevindria la seva marca personal. Escoltem així Love for Sale.

Bé, d'aquest disc Go no hi ha res que no valgui la pena. Tot val la pena, tot s'ha d'escoltar. Molt recomanable. Però ara canviarem. Ara canviarem de disc per escoltar un parell de temes del disc anomenat Dexter Calling. Aquí veurem un Dexter diferent, explorant sonoritats una mica més modernes, influenciat pel jazz modal que començava a dominar l'època. És una peça, la que hem triat, més introspectiva, però que manté el swing constant. Escolteu Modal Mood.

Si algú s'ha connectat ara aquest moment, això és Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes i avui l'estem dedicant al Dexter Gordon. El pròxim tema és una balada preciosa dedicada al saxofonista Ernie Henry i en aquests 4 minuts Dexter demostra perquè era un mestre de la balada. El seu vibrato i el control del registre greu fan que el saxo sembli una veu humana lamentant-se. Ernie Stan.

El tercer àlbum d'avui es diu Our Men in Paris, enregistrat a París el 1963. Aquí el Dexter s'ajunta amb altres exiliats americans. Ja sabeu que a la dècada dels 60 la persecució dels afroamericans era molt dura i molts músics, entre ells el Dexter Gordon, però també el Bud Powell, van marxar cap a Europa i s'hi van quedar a viure bastants anys. Aquest tema es diu, curiosament, Broadway, i és una mica irònic perquè toquen un tema que respira Nova York, des del cor de França. La interacció entre el piano de Powell i el saxo de Gordon és història viva del jazz.

Anem pel darrer àlbum d'avui, anomenat A Swinging Affair, on repeteix d'acompanyants amb l'excel·lent trio de l'àlbum Go. Soy Califa serà la peça que escoltarem, és una de les peces més divertides i rítmiques del seu repertori. Comença amb un toc llatí molt marcat, que després es transforma en un swing voraç. És el Dexter més vitalista, celebrant el seu gran moment de forma, Swinging Affair.

0: sueca.
1: Bé, continuant amb aquest àlbum recomanable, tenim una altra lliçó de com abordar un estàndard. Dexter cita sovint altres cançons durant els seus solos. És un bromista. I en aquesta peça, que es diu You Stepped Out of Dream, es pot jugar a intentar identificar quines altres melodies se li escapen entre frase i frase.

0: Bé, amics, això s'ha acabat.
1: Avui s'ha acabat ja el temps i em sap greu, perquè s'ha fet curt.
0: Hem estat amb Dexter Gordon, la setmana que ve amb més jazz i més bona música. Jazz and Blues Club, cada dijous.
1: Bona tarda.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Hola, bon dia. Bon dia a totes i a tots. Benvingudes a un nou programa de l'Històries en Femení. Aquí a Ràdio Caldes el trobeu cada dijous de 11 a 12 en directe, però si el voleu tornar a sentir ja sabeu que el trobeu com a podcast sempre que us vingui de gust o que tingueu temps de sentir-lo. Avui, bueno, ja dic, un nou espai, un espai, com sempre, que escoltem veus de dones, vivències que alguna vegada travessen fronteres, com és el cas d'avui, i es fan memòria i ens ajuden a entendre el món, el món en tota la seva amplitud. Si recordeu, ja vàrem fer un programa amb una noia, amb la Nue, una noia d'origen saharaui, una noia jove. Ella es va explicar la seva història i bé, vam enllaçar la història seva personal amb la història del poble saharaui, dels territoris ocupats i dels camps de refugiats. Mai està de més donar veu a persones que els seus orígens estan en pobles oprimits en aquests moments i oprimits pel sistema capitalista i colonial. Doncs bé, avui tornem a portar aquí al programa una dona jove, també d'origen saharaui, i bé, que ha acceptat estar aquí al micro. Bon dia, Nayat. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Molt bé. Vosaltres com esteu?
0: Bé, també, bé. Sí, de moment bé. Mira, estic molt contenta de que hagis acceptat, perquè no ens coneixem personalment, però bé, el contacte que hem tingut així telefònic i via correus, bueno, a mi m'ha semblat molt interessant que acceptessis l'estar aquí. Bé, ens pots explicar una mica els teus orígens? Tu ets saharaui, oi?
1: Sí, bon dia. Primer de tot, agrair a la Ràdio de Caldes aquesta magnífica oportunitat. Jo, a títol personal, a part de saharaui, sóc una fan de la ràdio, allà on sigui, i sempre escoltar la ràdio, sentir la ràdio i estar endinsada a la ràdio és més complet per mi. Tornant una mica a la teva pregunta, sí. Sí, jo em dic Nayat Brahim i sóc una jove saharaui que va néixer als camps de refugiades allà al Sàhara, bueno, és una província d'Argèlia, que és Tinduf, que està enmig de... Tinduf, sí.
0: Sí, Tinduf.
1: I que està enmig del desert i, bueno, hi porto gairebé la meitat de la meva vida aquí, la meitat allà, donat que jo he vingut als gairebé 16 anys aquí per quedar-me a estudiar a Catalunya.
0: Sí. Què vas estudiar?
1: Doncs, primerament, doncs, he vingut a l'edat d'estar gairebé finalitzant l'etapa de l'ESO. Ah. I, bueno, vaig fer l'ESO, vaig llibrat. Sempre he volgut fer una carrera relacionada amb les ciències de la salut o ciències socials. Primerament vaig intentar-ho i no em va donar la nota per fer infermeria, i llavors vaig cursar, no sabia ben bé per on tirar i vaig mirar ofertes formatives i vaig trobar això d'imatge pel diagnòstic i medicina nuclear, que és per fer, bueno, tota mena d'exploracions complementàries, radiografies, ressonàncies i demés.
0: Sí.
1: I, bueno, vaig decidir escollir una mica aquesta, diguem-ne, aquesta rama d'estudis, perquè a mi m'apassiona molt també la fotografia i l'anatomia, i vaig veure que això seria una combinació, doncs, magnífica, entre elles dues.
0: I tant.
1: I després sí que vaig tornar a fer la selectivitat i em va donar la nota per infermeria, però llavors vaig fer com uns 4 anys que no sabia ben bé si allò que jo desitjava aleshores era realment el que jo volia, el que em volia dedicar, pensant que es fa prendre decisions al jovent com molt precipitades de què vols fer en el teu futur amb 18 anys, que pot ser el problema més important per aquella època és saber quina vestimenta portaré demà a la festa o alguna cosa d'aquestes, no?
0: Sí, sí.
1: I llavors endinsar-se en aquesta... I res, el juny de l'any passat, 2025, em vaig graduar d'infermera.
0: Molt
1: ja
0: bé.
1: Ja estic exercint jo.
0: O sigui, finalment vas aconseguir això, infermeria, no? Que,
1: sí.
0: Que no havies tingut. Com va ser que vas a arribar a Catalunya? Com vas venir a parar aquí? Que amb una,
1: doncs...
0: amb un projecte, amb una ajuda, com va anar això? A
1: doncs,
0: través de què?
1: Primerament, quan érem més infants, veníem participant en el projecte de Vacances Sant Pau, que es fa una acollida de nenes i nens dels potser 8 fins als 12 anys, i es fa durant dos mesos, en el període d'estiu. I bueno, vaig venir com 4 o 5 estius, i el 2007 va ser l'última vegada que vaig venir. Llavors, com 2-3 anys posteriors, em van oferir l'oportunitat de participar en el projecte de madrassa, que perquè us sonin, madrassa vol dir escola en Hassania.
0: Sí, sí.
1: I llavors el que fan és una mica l'inversa del projecte de Vacances en Pau, i és portar estudiants perquè estiguin durant tot el curs escolar amb les famílies d'acollida, i després l'estiu marxàvem a passar amb les famílies.
0: Doncs molt bé, molt ben explicat, Nayat, perquè jo coneixia el projecte aquest madrassa, a Vacances Sant Pau també, evidentment, mm-hmm. perquè aquí a Caldes hi ha una associació que es diu Caldes Solidària i que porta aquest projecte des de fa, no sé, potser m'equivoco, però uns 30 anys, molts anys. I, però tan ben explicat com ho has fet tu, no. O sigui, Vacances Sant Pau aquí, i després el projecte madrassa és venir a estudiar i tornar a casa a l'estiu. Això és perfecte, perfecte. I gràcies a això, tu... I va ser a Barcelona o va ser en un altre lloc de Catalunya?
1: Sí, bueno, jo vaig estar gairebé sempre al Prat de Llobregat,
0: al Prat.
1: Allà a l'àrea metropolitana de Barcelona, sí.
0: Molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Doncs has tingut sort perquè no sé quants nanos i nenes s'acolleixen a això de Vacances en Pau, perquè crec que fa molts anys, però no sé si ara ha baixat o no sé com està això.
1: Sí que és veritat que la pandèmia ha suposat un gran canvi a nivell mundial en general, no només a nivell de solidaritat i cooperació, sinó, bueno, a grans trets, no ho hem vist, la nostra salut.
0: Sí.
1: I, evidentment, sempre que toca sacsejar alguna cosa, doncs el més feble pues, cau primer, no? Com, per exemple, podria ser aquest projecte de Vacances en Pau,
0: sí.
1: Que, clar, s'ha vist també com que hi ha hagut una aturada, perquè com que no es podia viatjar, perquè les sí. fronteres entre Espanya i Argelia estaven tancades en aquell temps, doncs això també va suposar com una mena de, bueno, que ja no es vegin nens pels carrers als estius a prop de casa nostra aquí, no? I això suposa que, bueno, que si no ho veig, potser tinc més facilitat d'oblidar-ho o de no tenir-ho tan present.
0: Clar, sí, sí.
1: És
0: com tornar a començar de nou. Gairebé, no? És clar. S'ha perdut el fil i és com tornar a començar de nou. Sí, sí.
1: Sí, també és veritat que el model familiar que tenim actualment, bueno, també la conciliació familiar laboral no permet que durant 2 mesos d'estius les mares o els pares d'acollida tinguin plena disponibilitat d'estar atenta a les infants o nenes que puguin tenir aquell estiu.
0: Sí,
1: han de tirar
0: sí.
1: de suport familiar, evidentment, però moltes vegades aquest suport familiar a l'estiu, sabent que és període vacacional, es complica una miqueta més.
0: Sí, es complica. Molt bona reflexió, perquè, clar, si els pares tenen un mes de vacances, clar, que amb els fills ja tenen problemes. Fer una acollida representa... O que tens disponibilitat per altres motius o perquè t'ajuda algú. Si no, és complicat. Conciliar és molt, molt complicat a l'estiu.
1: Sí que és veritat que a molts municipis es fan programes, sobretot durant el mes de juliol, que és, diguem-ne, el mes que ja potser les famílies estiguin més ocupades o no tinguin tantes les vacances, d'acollir-se a programes com l'Esplai i coses d'aquestes.
0: Clar,
1: però clar, no tots els municipis compten amb instal·lacions o Clar, també tenen els seus horaris. Potser has d'anar a
0: Sí.
1: portar el nen a les 9 i a recollir-lo
0: Sí, és
1: a les 4 o
0: exacte,
1: 3.
0: exacte.
1: Sí.
0: És exacte. Sí. Aquesta és la vivència i exacte, el que passa a l'estiu, que clar, no hi ha escola, no hi ha horari escolar, i això s'ha d'omplir, i si no hi ha oferta municipal per acollir aquests nens durant unes hores, doncs hi ha la problemàtica aquesta. Mira, jo et volia preguntar el per què, no? El per què vas decidir dedicar-te a la sanitat. Però bueno, una mica ja ho has explicat. Vols dir alguna cosa més? El per què vas triar això? Ja entenc que si t'agrada la fotografia i això, també, però
1: Sí.
0: sí.
1: T'haig de dir que un cop acabada la carrera m'he adonat que sóc més de literatura i filosofia, pot ser, que no pas de posar vies en un hospital. Però bueno,
0: Ah.
1: també t'haig de dir que jo ho he fet, una, perquè tenia aquest repte d'aconseguir graduar-me en una universitat d'aquí. Era més com un repte personal, perquè jo recordo que acabat l'ESO em deien no facis batxillerat, que és molt dur, tu acabes aterrant, encara no domines l'idioma, et serà tot com molt difícil. I llavors jo, tossuda de mi, vaig a escollir el batxillerat científic com per demostrar-me a mi o, que no m'agraden les ciències, que sí que m'agraden, o que no, els reptes, si te'ls... O sigui, les barreres potser a vegades són molt més... O sigui, te les fan creure i a
0: Sí.
1: vegades són més invisibles del que...
0: Sí.
1: o no existeixen realment, o si amb una mica d'esforç, evidentment no ho romantitzo perquè va ser gràcies a moltes hores de sobreesforç i, bueno, i constància, no?
0: Sí.
1: Però bueno, al final... I una altra raó que és més mística, que realment el meu nom s'hauria de pronunciar com Najat, en comptes de Nayat, però clar, quan es va posar els papers, primerament ho van posar així, per error tipogràfic. I en Najat en àrab té uns quants significats, com
0: Sí.
1: és de rica l'àrab, no?, en general,
0: Sí.
1: però un d'ells és com de salvar alguna cosa, de salvar una persona de la mort o de salvar alguna cosa d'algun perill, diguem-ne.
0: Sí.
1: Llavors, he vist que n'hi ha serà això amb la infermeria, tot i que no salvem vides, a
0: Sí.
1: vegades acompanyem a les vides, no?, sempre, però...
0: Sí. Està molt bé, eh? No sabia el significat del teu nom, no el sabia, evidentment. Sí, està molt bé. Bueno, també, mira, tot marca, eh? Tot marca.
1: Evidentment.
0: Si fas una ullada al teu nom i dius, bueno, pues això, la sanitat. També havia sentit que bé, moltes persones del teu origen, del poble saharaui, intenten fer estudis i tenir coneixements de sanitat perquè als territoris ocupats, bueno, als camps de refugiats es necessita això, es necessita. És com un sentiment de jo vull ajudar, doncs que els meus coneixements siguin els necessaris, els que necessita el meu poble. Havia sentit també saps, aquest tema. O sigui, com que sou persones, sobretot les dones, properes a fer estudis amb medicina i bueno, amb la sanitat, per això. Perquè si algun dia heu de fer un servei al vostre poble més directe, que sigui per aquí. Sí, havia sentit això. Mira, farem un tall de música, eh? Tu has triat, m'has triat quatre cançons. La primera, així per llista, és una cançó del grup català Xarango, ¿vale? Bueno, és un grup conegut, de reggae, de pop, de música molt, molt festiva, amb missatges optimistes, i vas triar la cançó Compta amb mi. Em vols explicar una mica per què? Per què la vas triar?
1: Crec que si jo m'hauria de definir com alguna mena bueno, definició així com abstracta, m'autodefiniria com una persona propera i gairebé sempre una persona que li agradaria que les altres persones que estiguin al voltant siguin properes o no i puguin comptar amb mi. Llavors, aquesta cançó és una mica com més variant, més romantitzada, diguem, no? Però a vegades la vida va d'això, no? De deixar que les altres persones, o saber a les altres persones que poden comptar amb tu, i que això de no li diré alguna cosa per no fer-li nosa, a vegades salva vides, no? Aquesta nosa o aquesta trucada que et desperta, et fa desconnectar de la teva realitat quotidiana perquè una amiga t'ha trucat per dir-te qualsevol drama seu, o no cal que sigui drama, simplement ha compartit amb tu una bona notícia o alguna cosa, llavors saber que sempre pots comptar amb aquesta persona. Molt bé. És realment un regal.
0: Sí, més o menys el que em vas inspirar tu a mi, no? Compta amb mi. Molt bé, moltes gràcies. Seguim, Nayat. Molt bé.

0: Molt bé, Nayat, molt bé. Pues m'agrada, eh? No, no, no l'havia sentit, no, no la coneixia tant. Mira, per seguir, què et sembla? Ens pots parlar una mica de la teva trajectòria professional? Ja treballes, ja estàs, o sigui, ja pots desenvolupar tots aquests estudis d'infermeria?
1: Sí, bé, de fet, que jo durant l'etapa de la universitat vaig haver d'estudiar i treballar alhora. La

0: de enfermera.
1: Molt bé. Sí.
0: Afortunadament, o no sé com dir-ho,
1: sí.
0: És una professió que també, malauradament, li manca una mica més de valor a nivell institucional i a nivell social, no? Sí que és veritat que està com la figura d'infermera com molt respectada a nivell social i així com... Bueno, és una professió que acompanya a les persones en totes les seves etapes de la vida, inclús aquelles més dolentes, no? Preparar al final de la vida, que no mai estem preparades, no?
1: Que sí, que sí.
0: I, clar, és una professió també que esgota en tots els sentits, no només a nivell físic, sense parlar dels torns i de les condicions, sinó que estar per la persona no és només estar administrant-li medicació o fent-hi una cura, sinó estar amb una persona és acompanyar-la en tota la seva esfera, amb el que comporta això, a nivell social, psicològic, físic i en tots els àmbits.
1: Sí, sí, és empatitzar amb la persona que tens allà al costat i el teu, clar, per la teva cura. Evidentment, sí, sí. Doncs vas tenir sort, perquè, clar, tu dius, havies de compaginar. Jo era una de les preguntes que també et volia fer. Mentre estaves aquí, tu estàs amb un... O sigui, vius amb algú, no? Has de conviure amb algú, perquè les entrades econòmiques han de ser de la teva feina, vull dir, no? Com has
0: bueno,
1: sobreviscut?
0: Bé, nosaltres... Hi ha una part de l'ADN saharaui que és supervivència bàsica, que crec que la tenim totes les persones, però que es manifesta en funció de les condicions de vida que t'han tocat viure.
1: Exacte.
0: I llavors, aquesta petita constància i supervivència bàsica, bueno, et defineix com a persona també, no la romantitzo perquè tant de bo totes les persones puguin estar només per els estudis o només per la feina, i no hagin de pues, compaginar aquests horaris tan bojos i cansanci acumulat. Però jo em vaig estar amb la família d'acollida durant 6 anys i llavors ja em vaig independitzar. I llavors, des d'aleshores, tota aquella cosa que he volgut tenir, me l'he hagut de doncs, pagar o treballar o el que sigui.
1: Sí, sí. Ja ho veig, ja. Sí. No, és veritat. Està...
0: Sí,
1: és així.
0: Aquesta realitat la viuen moltes persones, malauradament amb els preus que estan als estudis a vegades i tota una mica la inflació que estem vivint. No d'ara, perquè ara la sentim parlar molt per la tele i pels mitjans de comunicació, però la inflació ha estat gairebé sempre.
1: Sí.
0: I aquesta realitat és no és aïllada. O sigui, hi ha moltes persones que, bueno, jo tenia companyes que havien de compaginar vida familiar perquè eren mares, torns de nit i la universitat. Vull dir, és com...
1: Sí, sí. I sobretot amb les dones, jo crec que això encara no... Amb les dones encara es nota més, no? Perquè, clar, si fer de mare, a vegades és més que fer de pare. O sigui, que es nota. Tu fas viatges allà? Vas a veure la família?
0: Sí.
1: Sí. Què tens allà?
0: Sí.
1: Quina família tens allà? Els pares? Els germans?
0: Tinc gairebé tota la família. Pares, germans, tietes, veïnes, no?
1: Sí, sí.
0: Tinc allà... La resta de la meva vida, gairebé a nivell familiar, estan allà.
1: Ja. I estàs aquí pràcticament sola? No tens cap germana ni cap germà aquí? Que
0: és veritat que de tant en tant algun germà o germana venen a...
1: Sí,
0: bé,
1: que...
0: i bueno, estan una temporada i se'n va.
1: O sigui, el contacte amb ells, no, els vincles no s'han tallat. Vull dir que ella...
0: No, mai. Continues?
1: No. Ja.
0: No, jo de fet, si jo a la mare, meva mare són les 12 o quarts d'una i no l'he trucat, ja es comença a posar nerviosa, a veure si està bé aquesta nena.
1: Sí.
0: També és veritat que, a part de la família que ens ha tocat per sang, hem de tenir present totes aquelles persones que, tot i no compartir ADN, però sí que compartim essència, compartim la meitat del cor, no? Que és l'altra part de les persones que ens han recolzat o que estan sempre aquí,
1: sí.
0: Tot i no sent els pares biològics, evidentment, les amigues, les famílies d'acollida,
1: Sí.
0: la gent de suport que vas construint al llarg de l'estància aquí.
1: Sí, no, no s'han d'oblidar perquè ells estan en una situació. Estan bé allà? O sigui, tenen oportunitats? Tenen, vull dir que dintre de, clar, de les condicions amb les que estan, tu els veus bé? Els veus que estan bé?
0: És que, clar, això de veure bé
1: sí, és relatiu,
0: depèn
1: no?
0: De la depèn de la perspectiva, no?
1: Sí.
0: Si diguessis a nivell harmònic, sembla ser que són persones tranquil·les i sembla ser que són feliços,
1: sí,
0: perquè moltes vegades nosaltres som feliços en l'entorn perquè no hem conegut cap altre entorn
1: sí.
0: que ens pugui dir, ostres, doncs allà estarem més bé. Però sí que és veritat que això de la globalització, de la tecnologia, de la connexió wifi i que el món està molt ben comunicat però mal repartit, clar, fa veure que bueno, la gent gran té una mica aquest sentiment de moriré en aquesta terra,
1: sí.
0: I el jovent té aquest sentiment de neguit,
1: Clar.
0: jo he nascut aquí, no tinc cap mena de documentació que em reconegui a nivell legal, perquè bueno, no puc sortir si no és per una via il·legal,
1: sí,
0: no? Per una patera o jugar-me la vida amb altres condicions. I llavors és com aquest rellotge de sorra que va passar molt lentament, però no canvia res, només un granet de sorra que
1: sí.
0: cau, un altre que el segueix. Llavors està bé, tinc una mena també de... També la inflació ha arribat allà, vull dir que també no... O sigui, el comerç allà depèn d'exportacions que venen d'Argèlia o Mauritània o altres zones.
1: Clar.
0: També
1: I
0: no
1: ara,
0: deixa de ser... Per...
1: Clar, ara ja en el moment que estan patint, doncs clar, sí, la inflació arriba. Tu treballes, estàs en algun projecte, així com a voluntària, no sé, amb accions de solidaritat amb ells? Estàs amb alguna associació, amb algun grup de suport que ajudi a millorar, entre cometes, les condicions? O no, o bueno, estudiant i treballant ja n'hi ha prou?
0: Bé, jo, tot i que estudiant i treballant, sempre he estat una mica present en les diferents activitats que s'han fet relacionades amb el Sàhara. De fet, ara a finals del novembre de l'any passat vaig fer un camp de voluntari amb unes companyes i companys del Servei Civil Internacional de Catalunya, que vam anar ja a fer un estudi de territori i fer com grups de cohesió amb joves d'allà també. Hi ha jovent allà molt ben preparat, però molt ben silenciat també,
1: també,
0: que no té aquesta, no, oportunitat de poder, diguem-ne, exprimir tot aquest poder o tot aquest
1: sí,
0: aprenentatge
1: sí,
0: que han
1: sí.
0: adquirit, perquè no tenen els mitjans, per exemple, per fer-ho.
1: Clar, no poden desenvolupar, no? Tot aquest coneixement no el poden desenvolupar amb feina, amb tasca que resulti, no? Que tingui un profit. Sí, sí. Bé, mira...
0: Moltes vegades...
1: Sí, digues, no, no, digues, digues.
0: No, deia que moltes vegades també els ritmes són diferents, no? Perquè, clar, aquí ja anem amb una tecnologia poder molt més avançada, que ja aquestes instal·lacions requereixen, doncs, no sé, un cablejat diferent i que no es pot perquè partim de la base que estem en un desert i que a l'estiu arriben 55 graus de temperatura, hi ha d'haver estructura que sigui sostenible i que sigui funcional també, que
1: sí,
0: no sigui perillosa per la ciutadania d'allà.
1: Clar. Sí, sí, és que són unes condicions totalment diferents, per això... Sí, no, clar, és que ho veiem des d'una perspectiva de desconeixement total. Això, per això m'agrada fer programes d'aquests, perquè, i això que en 55 minuts no podem aprofundir gaire, però sí, m'agrada tenir gent com tu, desperta i amb els ulls ben oberts per explicar la situació, no? Tot el que es pot. Mira, fem un altre tall de música. La segona cançó que vas triar va ser Chambao. que és també un grup, en aquest cas és andalús, que fusió, de fusió flamenc, electrònic, no? Tenen un estil molt, molt propi. I de Chambao vas triar Duende del Sur, no? També, explica'ns una miqueta com va ser que vas triar aquesta cançó.
0: Doncs perquè jo estic molt fan de la diversitat cultural i la diversitat que no ningú trepitja l'altre, vull dir que és una diversitat com de cohesió i de sinergia i que és possible si no tenim aquesta perspectiva de mirada de superioritat o de racialitat, sinó de tenir aquesta mirada més de construcció. Una persona, per exemple, bilingüe, és una riquesa, és una persona que es pot considerar rica. Llavors, jo amb la música, és lo que em transmet moltes vegades és, ostres, ets una persona molt rica,
1: sí,
0: perquè pots connectar amb diferents sentiments de diferents cançons o autors o cantants o fins i tot pobles, que això no, o sigui, sense que hi hagi armes pel mig, o sense que hi hagi insults pel mig, o sense que hi hagi trepitjar a l'altre, no? Des d'aquesta dansa, no? Que tant de bo hi hagi una dansa o un himne mundial, però que convidi més a abraçar-nos en comptes de mirar-nos al malic.
1: Molt bé, molt bé, molt ben definit, Dayat. Sentim-la.

0: Mira, Nayat, abans de començar el programa, que hem parlat una estona, tu m'has... Jo pensava que un tema que podríem parlar amb tu és de la salut mental amb dones migrades. Perquè, no sé, algun pajarito m'havia dit que això és un tema teu. Llavors, tu m'has parlat de que el teu treball final de carrera, el teu treball de recerca, havia estat amb un tema que a tu t'emociona molt. Em pots parlar d'això?
1: Bé, jo el treball de final de grau és, tot i, deixant de banda la font d'estrès que suposa fer-ho i les entregues i les dates, és un treball que vaig gaudir fent-ho, però també vaig patir, perquè consistia en... Bueno, de fet, el títol del treball és Efectes de la immigració en la salut mental de les dones. I, clar, la idea era entrevistar a 4 dones de diferents continents, no? I que des d'aquesta perspectiva diferent, tot i que si anem a lo més petit, no? Totes les persones som gairebé iguals, en components i en composició química, però malgrat això, en funció de les nostres vivències i lo que les eines que tenim després per afrontar segons quines coses, ja siguin traumes o coses d'aquestes, doncs ens fa ser unes persones o unes altres. Aquest treball de final de grau,
0: sí,
1: el vaig presentar una mica així com d'estranges, no? Diguem-ne, a l'entitat de Terrassa Universitària, que és a Terrassa, és una ciutat molt, amb molts campus, sí, d'universitat, i que cada any convoca premis de beques de recerca. I llavors jo li vaig dir a la tutora, escolta, doncs em fa il·lusió presentar-me. Llavors, des que vaig decidir fer això, després han passat coses pel mig, vaig perdre una mica la il·lusió en fer, però com que li havia donat la paraula a la tutora, no? A la professora, sí, que... No vull dir nom, però sí, li envio des d'aquí una abraçada.
0: Sí, que et feia seguiment, sí.
1: Exacte. Li vaig dir, escolta, doncs mira, com que vaig tenir el compromís, l'envio. I recordo, tornant d'un viatge de Madrid, que cada any s'organitza una manifestació en suport del poble saharaui, perquè el novembre és com se celebra els acords tripartits, que és aleshores on es va vendre el Sàhara Occidental.
0: Sí.
1: I llavors, tornant a l'AVE, vaig pensar, escolta, mira, vaig portar l'ordinador com de bulto a l'anada, dic, a la tornada vaig redactar 4 coses, les vaig enviar... I jo vaig dir a la tutora, escolta, l'he enviat, però que no t'esperis gran cosa. Yeah. Però vam passar el temps i em va arribar un mail que havia sigut de les seleccionades, però com que no era definitiu,
0: yeah,
1: no, diguem-ne, que havia de passar una altra fase. I llavors sí, vaig guanyar el premi de recerca en aquest treball de recerca. De final de grau.
0: Sí, sí, molt bé.
1: I sobre això. Sí. Més que el premi és la il·lusió,
0: sí,
1: de portar la salut mental, sí, no, de fora dels espais silenciats o estigmatitzats. Sí. I de fet, les infermeres també, com ho he dit abans, acompanyem a les persones en tots els seus processos de vida, tant a nivell de salut físic, psicològic, i salut, psicosocial, i en totes les esferes de la persona, no? Perquè al final acompanyem a la persona, no la distingim.
0: Sí, sí.
1: De persona traumatològica o persona de salut mental.
0: Sí, sí. Doncs tres temes molt actuals, no? Que és la migració, la salut mental i les dones, no? Són tres temes que vas lligar, doncs, molt, jo crec que molt importants. Ens pots explicar una mica com no sé, quines conclusions, quin debat, explica'ns una mica el
1: doncs tot la idea tema, sí. va ser fer un treball, diguem-ne, va fent entrevistes, individuals. I sobretot, una de les conclusions és el famós estigma i la por que tenen les persones a cercar ajuda quan travessen un procés traumàtic o un procés advers o quan estiguin en una situació vulnerable. Perquè, malauradament, ningú està exempte de passar un procés de vulnerabilitat, no? Pensem que tenim aquesta cuirassa que ens defensa de per sempre, no? Però aquest sistema immuni davant de qualsevol cosa no és definitiu. I moltes vegades era estigmatització i que, clar, por a ser rebutjades, no?
0: Sí.
1: La por era un tema molt incòmode parlar d'ell perquè despertava moltes emocions i, no? Si jo encara recordo la mirada d'algunes de les participants i jo m'havia de baixar la mirada perquè dic, crec que l'estic incomodant encara més, no? Però volia una mica llegir el trasfons de la mirada en segons quines preguntes els hi feia.
0: Sí.
1: I, la salut mental no deixa de ser un problema de salut. No hi ha
0: salut. Clar,
1: si no concebim que també la salut mental és part d'ella. Llavors, lluitar contra l'estigma. Vull dir, pensem que les societats doncs, del tercer món, que l'estigma està més present, o això pensem des de la mirada més d'Occident, però malgrat això, encara se senten molts comentaris, encara se senten moltes coses avui dia.
0: Sí.
1: El desconeixement, el que tu diguis un nom d'un trastorn mental i llavors com que, si tu ho dius, jo què sé,
0: sí.
1: persona que ha patit càncer, ai, pobreta, tant,
0: sí.
1: persona que ha tingut un estrès postraumàtic o un brot psicòtic.
0: Sí. Uf. Sí, sí.
1: Clar, i llavors ja és com, fa aquest comentari que no només va o no és aïllat, no? És un comentari, és un sentiment de rebuig, és un sentiment de molt desconeixement.
0: Sí, d'incomprensió.
1: Llavors, nosaltres...
0: Exacte. Sí, sí. És una incomprensió total, sí, sí. Sí, sí. Quines enfermetats. Què vas trobar amb elles? Quines situacions de pressió, pors,
1: les més comunes, diguem, són aquesta ansietat, angoixa,
0: sí.
1: De, no sé com expressar o exterioritzar allò que em preocupa i això es transforma en angoixa.
0: Clar.
1: El tenir aquest sentiment de em rebutjaran si jo comento o faig referència a algun aspecte determinant,
0: sí.
1: També. I, malauradament, que des d'aquí pensem que aquesta soledat a vegades no desitjada és més de persones grans, però no.
0: No.
1: Jo he percebut, no? He percebut com que hi ha molt de soledat no desitjada gairebé totes les edats, perquè les dones érem d'un rang d'edat diferent.
0: Sí.
1: I com que, sobretot, el fet d'emigrar, només el fet d'emigrar i canviar d'un país, que no saps per què aquesta persona... O sigui, cap persona vol deixar darrere casa seva, a no ser que vagis de vacances i te'n vagis a desconnectar a un paraís d'aquests, no?
0: No, sí, és forçat.
1: Però, exacte.
0: Marxar dels seus orígens és forçat, això, i deixa senyals, sempre, sempre. Per molt que vagis a millorar, per molt que sigui, però deixa senyals, sobretot, clar, si
1: és forçat. I també aquest sentiment de culpa,
0: clar.
1: que tenen, no?, o que moltes vegades tenim, perquè hi ha una cosa que surt del nostre control, o fins i tot pensem que hem de donar resposta a totes aquestes preguntes que tenim a vegades a l'interior i és impossible perquè moltes vegades no hi ha resposta. Llavors que fa una mica el cap és intentar fabricar una resposta, ja sigui de real o ficció o... I, clar, contra això el que s'ha de fer és educació, sobretot en les institucions,
0: sí.
1: Contra l'estigma, fer educació, tenir com obrir espais perquè les persones es puguin sentir còmodes parlant d'aquestes coses, perquè moltes vegades no en parlem perquè no hi ha aquest espai segur.
0: No, clar.
1: O no percebim seguretat en aquest espai, no?
0: Sí, sí.
1: I sobretot el comptar amb un bon recolzament o xarxa social que tens al costat, això moltes vegades és una mica difícil en cas de les persones migrades que venen soles.
0: Sí. Sí, sí. Si hi ha un component de llenguatge, d'idioma...
1: De barrera idiomàtica, sí.
0: Sí, barrera idiomàtica i, bueno, i fins i tot d'aspecte físic, eh? O sigui, és tot. És sentir-se diferent i que et tractin com a diferent. Tant que parlem d'això, d'incorporar, no? La gent que no és del teu entorn, incorporar-la i fer que... Però es necessita molta, molta, molta educació per això, molta, molta. Perquè la por, el miedo al otro, que deia el Kapuscinski, el miedo al otro, això està molt, molt interioritzat en tot l'ésser humà.
1: També la por és una forma molt... efectiva de tenir la població dominada també.
0: Sí, és una eina fortíssima, la por. La por, bueno, sobre la por estan les religions, està tot, l'increment del gasto armamentístic, tot sobre la por. Uh-huh. Això està tot sobre la por. Si tens a la població amb por, ja pots fer moltes coses. Uh-huh. Mira, seguim, acabem de parlar d'aquest projecte, que vas tenir premi. Ara sentim una cançó que és que la vull que expliquis, perquè em vas dir Nayim Alal. Una cançó que es diu Plegària. I vas posar Hassania. I Hassania, tu, al començament del programa, has dit Hassania. Has dit aquesta paraula.
1: Sí, de fet és Hassania, que és Hassania. La variant dialèctica dels saharauis que també compartim a Mauritània.
0: Això volia que expliquessis.
1: I llavors, jo sóc una persona que m'agrada molt tenir present les arrels.
0: Sí.
1: I crec que tenir present... O sigui, tenir present les arrels també és reivindicar l'origen, reivindicar l'idioma des de la pau, no? Des de la cultura i des de la... Bueno,
0: sí, sí.
1: Des per de això... la no violència, no? Sí. Per això. I llavors aquesta cançó m'ha suposat com aquesta... O sigui, jo quan escolto aquesta cançó em porta com l'època de quan jo tenia 6 anys, potser la ràdio amb la meva àvia.
0: Sí.
1: I clar, que és una cançó que té un component religiós, però en forma de... A mi em recorda com si fos una... Jo li podia dir com una mena de nana,
0: sí,
1: que li pots posar amb un nen per adormir-ho, o sigui...
0: Sí.
1: I el transfons és molt, molt, és molt, molt potent, diguem.
0: Sí, té molta sensibilitat, és com molt, molt espiritual. Sí, això enllaça amb allò que has dit, no? El català... amb el xarango, el xambau amb castellà i aquest amb Hassania. Sentim-la.

0: Bé, Nayat, ja anem cap als últims minuts del programa. Hi ha de les històries de les entrevistes amb aquestes dones que vas fer, hi ha alguna que t'agradi, bueno, que vulguis parlar d'ella? Hi ha alguna que et fa... O sigui, que creus que va ser potent com per ara parlar d'ella?
1: Doncs és que, clar, van ser totes potents. I no va ser difícil quedar-te com amb unes petites conclusions, diguem-ne.
0: Aviam aquestes conclusions.
1: Però sí que és veritat que recordo que una de les participants que... O sigui, li va ser com molt difícil perquè ella va deixar ja una nena petita i va migrar ella sola.
0: Uf.
1: Perquè per buscar una mica futur o més estabilitat econòmica,
0: sí.
1: I va trigar com 5 o 6 anys en tenir una documentació que li permeti viatjar i va venir també estant embarassada pocs mesos. Vull dir que no, aquest vincle de la mare, de filla,
0: sí.
1: Que es veu trencat no només per la distància quilomètrica o les fronteres, sinó que també que perduren el temps, perquè han sigut com 5 anys.
0: Sí, perduts.
1: Que, no, malauradament, o sigui, avui dia és veritat que la tecnologia ens apropa una miqueta,
0: sí,
1: no? Aquestes videotrucades que fem amb les famílies, però no respira el mateix aire.
0: No hi ha abraçades, no hi ha petons, no hi ha, és que no hi ha contacte. És diferent. Quin era l'origen d'aquesta dona?
1: Era d'un país africà, perquè com que he de protegir també les participants per
0: confidencialitat
1: de dades...
0: Sí. Era, sí. Vull dir que sí, que o sigui, tenia una veritable impossibilitat d'anar fins a... O sigui, de viatjar al seu país i anar a veure la
1: sí,
0: seva...
1: No? Sí, això em recorda una escena que vaig tenir jo... No sé si va ser tercer quart d'ESO, que tenia una amiga i va venir la seva mare o el seu pare a recollir-la a l'institut un divendres, així com per sorpresa. I vaig sentir el comentari de la jove, dient, uf, que pesada és la meva mare, o alguna cosa d'aquest estil, no? Aquesta edat d'adolescència.
0: Sí.
1: Vaig pensar, tant de bo puguem tenir aquestes sorpreses gairebé a diari, no? Perquè quantes persones hi passen tant de temps...
0: Sí, sí.
1: Que a vegades no arribem,
0: sí.
1: Segons clar. Quines edats, no? I aquest temps perdut de veure les persones, els nebots créixer, les cosines, el pas del temps, la demacració...
0: Sí.
1: Ostres, sigui...
0: Sí,
1: no?
0: et perds la vida, perquè van passant coses i quan no trobes de manera seguida a una altra persona, no sé, de la teva família, jo ara estic pensant en la família que jo tinc, no? Que és, per exemple, la meva germana. La meva germana no es veiem gaire. I passa el temps. Llavors, és això, no? Van passant coses que després, encara que vulguis, no te les pots explicar totes, perquè no és el dia a dia. És això, les abraçades, els petons, el contacte, això costa, es perd. Són trossos de la teva vida que no vius, que no es pot viure, no les has viscut. Sí, imagina't una mare amb una nena de 5 anys. Sí. I que, com estava aquesta dona? Que tenia també ansietat?
1: Ostres, jo em pensava, o sigui, de fet va ser com molt interessant perquè va acabar ella donant-me leccions de, ostres, de perseverància, de possibilitat, de dir... Això passa i tens dues opcions. Caure en una depressió, evidentment que això va en funció de la persona, no?
0: Sí.
1: O caus i dius, ostres, però m'he d'aixecar, tornes a caure, però ja ara ja m'aixeco amb més estabilitat i continuo. Uh-huh. Perquè no hi ha res, ningú, darrere meu, que em digui, ostres, vinga, Aquest cop pla a l'esquena i a seguir, no?
0: Sí,
1: No, no,
0: sí,
1: me l'he
0: sí.
1: de donar a mi mateixa,
0: Ella,
1: llavors.
0: una per una mateixa. Sí. Doncs molt fortes i molt valentes, com totes les dones que passen per aquest programa, i jo crec que totes les dones en general. Jo crec que ja tenim una educació que partim d'aquí, d'esforç i de valentia. Sí. Molt bé,
1: Naia. Si em permets,
0: sí,
1: res,
0: digues,
1: no
0: digues.
1: Sé si vols ara o
0: no, no, no.
1: Al final
0: ja
1: de...
0: està, ja està. No, ara ens queden 5 minuts, o sigui que si has de dir alguna
1: a veure,
0: cosa, pots dir. Digues.
1: O sigui, és com un missatge que, sí. Bueno, és un text molt petit de 4 línies que l'he escrit jo, que m'agradaria dedicar-ho a totes les dones.
0: Tot el micro teu. Sí.
1: Sense que tinguin cap superpoder, només pel fet de ser dones, no?
0: Sí.
1: Bueno,
0: digues.
1: No sé si vols que ho digui ja
0: tot
1: o...
0: el micro teu.
1: Vale.
0: Tot el micro per tu.
1: A veure, és en castellà, perquè de tant en tant escriu també en castellà.
0: Molt bé, carinyo.
1: Mira, es titula Ojalá. Ojalá puedas prometerte el cielo a ti misma, camines para curar tus heridas, bailes con la misma libertad que las cometas en el cielo, que no sientas esa añoranza al caer el sol y que siempre celebres los pequeños éxitos.
0: Moltes gràcies. Mira, bé, estic emocionada. Sí. T'agraeixo molt, Nayat, això, aquesta estona que ens has dedicat. Et desitjo molta sort en tots els projectes que tu vulguis fer, i si seguim en contacte. Si alguna vegada tens alguna cosa a dir, tu m'ho dius i tens el micro per tu. D'acord?
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. I aquestes paraules, de veritat que tens fusta per la literatura. Mira, l'últim tema l'hauràs bueno, denunciar tu, perquè jo he estat incapaç de saber, perquè és en àrab, i no, he estat incapaç de saber què diu. ¿Vale? O sigui, jo m'acomiado i les teves paraules seran les últimes. Moltes gràcies per sentir el programa. Ens retrobem dijous vinent. I no oblideu cap poble oprimit. En aquest cas, el saharaui i el palestí. Salut. Ara digues tu.
1: Doncs és una cançó d'una cantant que es diu Nancy Ajra, que té un estil de cançons i de música que és com molt animat, que és... Allà, tu li poses Nancy Ajra a qualsevol dona i es posa a ballar. És una cançó de... És, la cantant és, crec que, libanesa, o si no m'equivoco, o egípcia, no ho sé ben bé. I, bueno, li poses qualsevol persona que entengui l'àrab i és com... li aixeca aquest sentiment de posar-se a ballar, si cal, mentre netejo la casa, o sigui, és una música que sempre anima. I el títol d'aquesta cançó és com molt, diguem, bonic, perquè és parlar una mica de l'amor i de la pau, i ho combina en aquesta cançó.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Bona tarda, què tal? Com esteu? Perdó, un cop a la taula, ja m'estan avisant. Què tal, Helena? Què tal?
1: Bé, ja comença la calor, per això, vull dir... Ha sigut, almenys la setmana passada va ser un Sant Jordi ja maco de primavera, tot i que hi havia molt polen i molt la fulla que era el plataner, almenys va ser un Sant Jordi bonic. O sigui, és que no sé quin any va ser que fotia a la Garriga. Bueno, mitja Barcelona, mitja la Garriga, però és que no sé quin any va ploure, feia un fred, i dius, per favor, això no és ni Sant Jordi ni res.
0: No, sí, va ser maco. Aquí a Caldes hi havia, a la tarda hi havia molta gent. Al matí vaig poder passejar tranquil·lament, com que sabeu, vestit a permís de paternitat, i vaig estar molt bé, molt bé. Al matí va estar bé. A la tarda ja va una mica més agobiant, però bé, el Sant Jordi sempre és bonic. I sempre regalar roses i llibres.
1: I faré Sant Jordi.
0: Sí. Oh, anava trobant-me gent. Ai, sí, si em dius Jordi. És que sí, va, no és igual. Deixem-ho aquí. No sé què més dir, que ja fa... Anem tornant jo i la Núria. Com sí. Veieu, avui estic jo. Val, aviam la setmana que ve que aquí hi haurà. I res, l'Albert, per motius laborals, no pot estar aquí avui.
1: Mira que segurament... una reunió fins a les 7:30, això, sí. És que t'estimen poc, eh?
0: Segurament coincidim amb moltes sèries que hagués portat ell.
1: Probablement.
0: I així que em sap greu. No les podrà portar la zona.
1: Para, ja no tinc més d'això.
0: No voldré parlar d'aquesta, segur. Bueno, sí, avui és el sí, pues m'he equivocat de... No passa res. La cançó que hi ha ara era... volia ser que sonés el programa de la setmana que ve, però no passa res, perquè la cançó és original igualment, així que li diré al Monter que soni també el programa de la setmana que ve, i ja està, sí, que deixi de donar cops. Anem a dir la frase típica...
1: Així doncs, avui dijous 30 d'abril del 2026 comencem el 145è del doblatge a Ràdio Caldes.
0: Molt bé.

0: Com dius?
1: Fas tu.
2: Que mola, la cançó.
3: A mi m'agrada perquè sempre, o sigui, descobreixo cançons, i ara ho dic amb ironia, vull dir, d'un munt de cançons, sobretot catalanes així d'actualitat, que, o sigui, si no, no les escolto, perquè jo, quan vaig a la feina, normalment poso ja les cançons que tinc, i llavors pues, sempre em fa descobrir noves cançons. Sí, moltes gràcies, Jordi.
2: Rec 105. O Radio Caldes.
3: S'ha fet publicitat dels altres.
2: És que al meu fill li agrada, em sap greu, al meu fill li agrada molt la música aquesta. Llavors també em fa descobrir cançons. El gran, la petita, el que hi hagi. Res, ara canviem una mica de to, vale? I ens anem a la sèrie... No, jo aquesta taula, perdona, Monter...
3: Sí, és que és tot s'ha de dir que és molt alta i a la mínima que et mous, doncs, però també és veritat que jo no dono,
2: què? Me'l la cadira, me'l repensaré, així si no ho sentim cops... Dec ser jo,
3: segurament.
2: Però ara m'he d'acostumar a repenjar-me a la cadira, així no hi ha...
3: Un senyor, així.
2: I m'apropo més al micro, i així tot millor, tot millor. Res, procedim a la sèrie típica, segona temporada, a Disney Plus, que es diu Daredevil Born Again. És ground zero in a war it doesn't even know is happening. And everything will change. This war is bigger than everyone.

0: posarem la música de fons i comencem a fer una mica d'explicació de Dardville. No et sona, Elena, que és Dardville?
1: No.
0: No et sona, que és Dardville?
1: La música em sona, però sí, pots, si pots dir una mica de context, ho agrairia. Perquè,
0: Marvel?
1: No sé. Sí, Marvel sé que és.
0: No, el superheroi de Marvel, Dardville?
1: Bueno. No.
0: És un dels més famosos, juntament amb...
1: Ah, el Montero tampoc sap quin és.
0: No? No,
1: aquí l'Albert estaria tiqui-tiqui-tiqui. Però...
0: Home, bueno, no passa res. No, jo no dic que ho heu de conèixer, eh? No és d'allò de dir com Superman o Batman.
1: Home, és que el Superman i Batman ja ha passat a la cultura popular. Per això
0: i Spider-Man, però Daredevil és dels més famosos de, de Marvel.
1: Vaig a buscar una foto, a veure.
0: Bueno, ja et dic directament. Daredevil és el superheroi que és sec. La característica és que és molt habilidós i que el fet de ser sec ha adquirit uns grans superpoders que li atorguen a escoltar millor, olorar millor, i això és el que fa que tingui un, bueno, que pugui lluitar més.
1: Però és superheroi, és a dir, té superpoders com Batman o
0: no.
1: És un, com es diu, un...
0: No, representa o adquirit, és...
1: Com es diu, un vigilante.
0: Ho exageren, sí, un vigilante. És un vigilante, molt bé. De fet, la sèrie parla molt de vigilante, perquè en lloc de dir-ho en anglès, diuen vigilante.
1: És vigilante.
0: Vigilante.
1: Sí.
0: I fa molta gràcia. I aquí hi ha la trama, o sigui, per fer una mica de context, Elena, aquesta sèrie ja la va fer Netflix, em sembla que tenia dues temporades.
1: Vale.
0: Després van haver-hi més temporades relacionades, vull dir que hi havia altres...
1: És de Netflix o de Disney, llavors?
0: És de Disney Plus.
1: Vale.
0: Perquè Disney Plus, quan va comprar tots els superherois, a Marvel i tot
1: vale,
0: això,
1: va adquirir
0: el de Netflix i va voler fer la seva pròpia sèrie des de l'any passat.
1: Vale.
0: Continuant la sèrie que havia fet Netflix. El que passa que el fet d'haver-la adquirit net Disney... l'ha com maquillat una mica.
1: L'ha fet més Disney,
0: sí,
1: no?
0: Més Disney. Un pèl, eh? Tampoc és que sigui... Tampoc, o sigui,
1: perquè és Disney o és Fox?
0: És Disney.
1: Clar, llavors sempre hi ha aquest punt més de...
0: És el que passa que no espereu que la puguin veure els nens. No, em sembla que posa majors de 12 anys. Hi ha violència, hi ha escenes d'acció. El que passa que tant la temporada de Disney, la temporada passada i aquesta, l'han polititzat molt. Considero que el dolent, que és el Fisk, que és un dels... Bueno, en totes les sèries, en tota la sèrie de Daredevil, el dolent sempre ha sigut el Fisk, però és un personatge molt característic tant de Spider-Man com de... Com que són... Hi ha vegades que...
1: Univers.
0: Que és un univers el mateix.
1: Més o menys coneix